0: El món de veritat.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara...

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Oasis es
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Miki, va, passa, que et toca a tu.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Apaga la yunca, el meu DJ controla.

0: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Aos de carteira.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Qui hubiera sido si antes te hubiera conocido.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: El Pantina fa una pena.
3: Al Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com...

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs, també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc, hi ha afectacions dels primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada. Avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest púlsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogor, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que, novament, apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i, sobretot, amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Lella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries, cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai a la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la bateria que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb 1 any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit tres presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir, ja us explicàvem, els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge justament el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume d'Alcanar Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Villuers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla.

0: Els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca un quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb un quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 4 minuts i mig de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions

0: limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
1: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat avui a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
2: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
4: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
2: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
5: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
5: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
5: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
0: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt bon dia.
0: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
9: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és el subministre no hi ha hagut cap problema, perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
0: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
9: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Suposo que passa, molta gent ens diu: ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no, cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això: els petards cada vegada es tiren menys. No, és que estem fent les coses ben fetes.
0: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
9: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor, som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
0: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
9: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses de l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més a compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant a la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar la directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. Molt bé. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
0: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
9: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
9: Moltes gràcies. Bona revetlla.
0: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
10: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
0: Dos minuts per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
11: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
12: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta. El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants, i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
12: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
13: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
12: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb tres noms vinculats a l'actual plantilla del Quit Zanàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la sisa joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
14: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
12: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
0: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
15: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
0: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
16: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
17: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
16: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilloers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
5: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8 i 3 minuts. És hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. I, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a l'AP30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona, de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17, entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, i també a la C-58 i a la C-33, les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinit. De la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i també a la B-23, a l'altura de Molins de Rei, fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, que hem situat a les rondes, on hi ha alguns trams d'aturada, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment, això és el més destacat. Bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava, i de fet els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compte amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Lella.
5: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia i moltes gràcies.
5: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
10: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
5: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
10: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat... Disculpeu. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
5: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
10: Sí, de forma general la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
5: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, a la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
10: Igualment, gràcies.
5: Com afecta això, el dispositiu d'emergències, en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos TM.
6: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
5: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són 8:15 del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
5: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
13: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'expedient disciplinària, la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
14: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
15: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador 0. I, evidentment, vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
14: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants, que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
5: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
17: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
17: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
5: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
18: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
5: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
19: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
20: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
19: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en preavisar.

0: comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
0: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una 50ena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos.

0: Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta, i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estan els ànims?
2: Pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que més s'amoïna de com queda de deixalles, de pixams, o el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja, quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
1: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
2: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre, novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent. Llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és important.
1: Helena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
2: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna, i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
1: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la revetlla, i bona revetlla.
2: I bona revetlla, que és l'important.
1: Fins ara.
0: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, i en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. Indispensables, com dèiem, per passar una revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta revetlla? Parlem de coques, està clar.
3: Bon dia, Helena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cauen un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Dies de moltíssima feina, i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
4: Correcte, vull dir, el no ser un pont que et pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després després i fa que la revetlla sigui molt celebrada.
3: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
4: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche en frita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
3: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
4: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
3: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada aquesta?
4: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la revetlla.
3: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
4: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt aquí a Olot, si més no per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la revetlla Sant Pere i ja està.
3: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana a tota la gent que ens miri del Next Matí. Mentrestant, en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un d'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta, perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
0: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
5: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
0: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. I encara en aquest context afegim que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan s'ha reunit, o ha reunit, la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Doncs per entendre bé què implica i què pot passar ara, després de la decisió adoptada pel Consell General del Poder Judicial, saludem el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, perquè ens ajudi a entendre-ho. Professor Urías, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Buenos días, gracias a vosotros.
0: Què significa exactament que el Consell General del Poder Judicial hagi obert un expedient disciplinari al jutge Peinado i què implica, en concret, això?
6: Sí. A ver, en principio no implica una sanción. Lo que se adoptó ayer fue la decisión de iniciar una investigación, ver qué ha pasado, para ver si merece o no merece una sanción. Eso en la práctica, fíjate, Elena, significa que no va a ser sancionado, porque el juez Peinado se jubila en septiembre, quedan dos meses. Lo que se ha abierto ahora es un expediente investigador, se ha enviado el asunto a un instructor, que hay instructor de acción disciplinaria. Él va a recabar datos, va a preguntar. El mes de agosto no es hábil, estamos ya prácticamente en julio. Luego, aunque él concluyera que merece una sanción, pues evidentemente no la recibiría, porque una vez que se jubile ya no forma parte del Poder Judicial y no puede ser sancionado.
0: I amb tot el que va passar ahir, què pot fer ara mateix la defensa de Begoña Gómez? Quins moviments té sobre la taula per protegir-se d'una instrucció que sembla desmesurada, per dir alguna cosa?
6: Sí, desmesurada es el mínimo que podríamos decir. Pues poco puede hacer, porque fíjate, en el sistema jurídico judicial español, el juez instructor es muy poderoso. Es un juez que está investigando, no es el juez que te condena, sino que te investiga, y entonces para investigar se ha considerado que tiene que ser totalmente libre de buscar lo que quiera, de encontrar lo que quiera. Eso en la práctica, claro, está pensado para jueces responsables, para jueces que conocen su papel y para jueces que no utilizan esta tarea de investigar para dañar a la persona. El juez Peinado parece que se ha saltado toda esta mesura que se presupone al juez de instrucción, pero en nuestro sistema no hay muchas soluciones. Fíjate, la retirada de pasaporte que acordó el juez Peinado y que parece un poco desproporcionada vista la situación, no tiene remedio, no cabe recurso frente a ella. Y el resto de decisiones, algunas podrán recurrirse ante audiencia provincial, pero en principio en este momento lo que queda es esperar y que haya ya un juicio, porque la mayoría de las cosas que ha decidido Peinado no son susceptibles de recurso ante un juez superior.
0: Professor Urías, ahir vam conèixer una condemna molt dura del Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos per corrupció. Què representa des del punt de vista institucional una sentència tan exemplaritzant?
6: Claro, a ver, las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuando hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos. El tribunal ha visto por separado cada ejemplo de corrupción. No ha dicho usted lo que tienen es una red de corrupción y le castigamos por un delito de corrupción, sino cada vez que ha recibido un dinero, una ayuda, un chalet, cada cosa que ha recibido, cada soborno, se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en caso de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
0: Joaquín Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosotros, un saludo fuerte.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
9: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
8: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
9: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
8: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
10: Molt bon dia.
0: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
10: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88 a favor dels valencianistes que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador a 73. Ara bé, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
11: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
10: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga Masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena Lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Serarols.
12: Aquest dimarts, a 8:45 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comes, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
13: Al final és un tema que, i no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors, alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la feu mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
12: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
10: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
14: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
10: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals, vermelles i blanques, amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
15: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
10: I tant.
15: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
10: Igualment.
15: Que vagi bé.
10: Fins demà.
15: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
2: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B-10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A-27 a Constantí, sentit Valls. Finalment, una altra avaria a la C-58 a Sabadell deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaro. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

El Prat, és dimarts 23 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Aquesta nit arriba una de les més màgiques de tot l'any, una nit de tradició, de foc, de desitjos i també de retrobaments per compartir, per celebrar i per gaudir amb amics i família d'una revetlla de Sant Joan que, com sempre, omplirà carrers, places i barris de llum i també de festa. Durant aquests dies, al Planeta Prat hem parlat amb les pastisseries de la ciutat per saber quines són les coques de Sant Joan que més agraden i se'n venen més i que avui ja comencen a generar cues a les portes dels diferents establiments. Avui repassarem les revetlles que es faran a la ciutat i també les recomanacions per viure-la de manera segura i amb els mínims incidents possibles. Després d'haver parlat amb Jardins de la Pau i amb la Barceloneta, avui és el torn de conèixer la nova que es farà a l'Skatepark a càrrec del grup El Tinglau, també de la tradicional que organitzen l'Associació de Veïns del Barri de Llevant, i parlarem, evidentment, amb la Colla de Diables del Prat, els encarregats de fer arribar la flama al Canigó i també de l'encesa de la foguera a Jardins de Mont-racó. Comencem al control tècnic Pico Estilo, a la producció Marquinto, a les xarxes Neusbou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, anem amb la resta de l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius, Ivan Conde, què tal?
1: Bon dia, Isa.
0: Benvingut, bona revetlla.
1: Sí, igualment.
0: De què parlem avui?
1: Doncs de la revetlla, precisament. La Flama del Canigó arribarà al Prat, procedent del cim Pirineic, de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya, com cada any, i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 7:45 començarà la festa amb les entitats de cultura popular del NUS. A 8:00 arrencarà la cercavila des de, no, des d'allà allà al costat de Torre Muntades, i amb la tabalada també pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó, perdó, fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà sobre 9:15 tindrà lloc la lectura del manifest de Germanor i seguidament la colla de diables encendrà la foguera de Sant Joan, amb un foc que donarà inici a la revetlla, que al Prat, això sí, se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Recordem que els darrers anys no hi ha hagut moviments en aquest sentit, des d'una festa més centralitzada, anys on hi ha hagut més, no, diversificació, podríem dir. Enguany, doncs, hi ha 3-4 celebracions a diferents punts de la ciutat. L'associació de veïns de Llevant celebrarà la nit des de 9:00. A 11:00 serà el torn de la revetlla de Sant Joan pel que fa a l'associació de veïns i veïnes de Sant Cosme i Sant Damià, i també hi ha les festes de barri de Jardins de la Pau des de 11:00 de la nit fins a 2:00 de la matinada, amb música, com a les altres també festes veïnals. També, com a novetat d'aquest 2026, que els tindreu d'aquí a una estona, el Tinglau organitza una revetlla a l'skatepark. O sigui que tenim fins
0: aquesta
1: a...
0: serà molt concorreguda, segur.
1: Doncs sí. I pels que prefereixin celebrar la nit al litoral, a la zona de la platja, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja, amb sortides des del Centre Esportiu Municipal Estruc a partir de 9:05 del vespre i fins 4:05 de 9:00 del matí. És a dir, per entendre'ns, sumeu-li 5 minuts, però de 9:00 del vespre a 9:00 del
0: molt
1: matí.
0: Molt bé, aquí ja després s'allarga amb la gent que vulgui anar a la platja, sí, pel habitual pel matí.
1: L'únic que és un dia complicat, eh?
0: És un
1: perquè
0: dia molt
1: et trobes
0: complicat.
1: Molta brossa...
0: Sí, gent dormint, fins i tot, que ha allargat la nit, i tothom hem estat joves en algun moment, s'entén, però clar, arriba un moment que ja no... No és el millor dia, eh? Diguem, per anar a la platja, tot i que el servei de neteja segur que fa un intensiu.
1: Sí, el dia 24 en general és de, no, més d'interior i de reflexió. Recordem, de fet, tot i que, com dius, els serveis de neteja hauran de recollir segurament molts, estan totalment prohibits els petards, la pirotècnia i les fogueres per minimitzar el risc d'incendi a les pinedes adjacents. De fet, ho repassarem avui novament a l'informatiu. Recordem que hi ha una campanya de la Generalitat, també un ban municipal, però especialment per llei està prohibida qualsevol detonació, per lleu que sigui, a menys de 500 metres de qualsevol bosc, arboleda, etc. Per tant, doncs, és una cosa també a tenir en compte, si no és per la cura d'aquests elements, ni que sigui per la butxaca o per les conseqüències legals.
0: Sí, perquè a més estem en risc d'incendi altíssim amb aquestes temperatures. Per tant, s'haurà d'anar en compte.
1: En paral·lel, Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu d'aquesta revetlla. La nit del 23 del 24, és a dir, aquesta nit, s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts, ja comencem amb els uns 30 minuts, durant tota la nit, i s'han programat trens especials tant a la R1 com a la R2 Sud, la que ens afecta de manera directa. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència. I doncs, com dèiem, no, ara que estem ja a tocar la revetlla de Sant Joan, un any més els petards són protagonistes, el sector això sí assegura que la festa està canviant. Menys soroll, més espectacle visual i també noves iniciatives per fer la celebració més inclusiva i segura. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
2: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla, que la campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
3: Una campanya de Sant Joan que representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia, que despleguen una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal únicament durant aquestes setmanes.
0: Mm-hmm. Doncs, Ivan, gaudeix de la revetlla de Sant Joan. Que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé. Adéu.
4: Esports.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, preparat per aquesta nit ja.
0: Clar que sí. A tu t'agrada Sant Joan?
1: De petit sí, i a mesura que vaig fent anys, menys.
0: Mira, això passa amb tot a la vida, crec.
1: Sí?
0: Sí.
1: No.
0: Vas deixant de fer coses.
1: Bueno, sí. A mi m'ha canviat. Sí. De petit, per exemple, no m'agradava sopar aviat, i ara, a mesura que em faig gran, cada vegada m'agrada més sopar aviat.
0: Veus? Ja et dic que vas canviant coses. Penses que no arribaràs mai a aquest punt, però sí.
1: Sí, sí.
0: No passa res. Bueno, de què parlem, els esports?
1: Doncs, al Prat, com et deia, ahir, una vegada ja hem conegut quina serà la categoria de la propera temporada, doncs ja comencen a haver-hi moviments.
0: Clar.
1: I, com sempre, no, es diu, abans d'entrar, deixen... No? Deixeu sortir. Doncs això és el que està fent el Prat. Ara mateix està, doncs, deixant sortir. Ahir va anunciar que Abel Cortina i Marc Muñoz deixen la disciplina potalava. Segurament al llarg del dia d'avui, doncs, anirem coneixent més noms i avui els comentarem al programa. I bueno, veurem si també hi ha alguna arribada, però de moment aquestes són les dues sortides de futbolistes anunciades. Recordem també, més aviat es va anunciar la de Pablo Ufano, o sigui, ja són tres jugadors que han deixat, respecte a aquesta temporada, doncs el conjunt pot elevar, a banda, evidentment, del tècnic i el secretari tècnic. I avui, a banda de parlar d'això, doncs ens visita un històric de l'Associació Esportiva de Prat, no per al Prat, evidentment, sinó per el que ha fet amb el seu equip actual, el Sabadell. I és que Antoni Teixeira és l'entrenador de porters del Sabadell i aquest cap de setmana, doncs, amb el Sabadell han pujat a segona divisió. I avui ens visita el programa per parlar de la temporada amb el Sabadell, de com s'ha cuinat tot plegat i també com afronta la propera temporada i si ell, doncs, formarà part, que suposo i esperem que sí, del conjunt sabadellenc.
0: Molt bé, doncs un històric, com deies al final, que sempre val molt la pena escoltar, sí, amb atenció. Avui al migdia serà
1: al
0: aquesta
1: migdia.
0: Entrevista?
1: Sí, a dos quarts de dues. Perfecte. Ens visitarà dins de la secció de Pretens pel món, on clar únicament sí, ja teníem només aquest partit encara pendent ja per decidir-se.
0: Molt bé, doncs Jonathan, que tinguis un bon dia.
1: Igualment, bona revetlla.
0: Igualment, adéu.

0: Vinga, doncs anem a veure quin temps ens espera, sobretot de cara a aquest vespre nit. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la novament aquest dimarts i també el preludi de la revetlla que vindrà amb una situació completíssimament estiuenca, molta xafogor arran de mar, temperatures que aquesta tarda tornaran a festejar amb els 40 graus a les comarques de Ponent i les fondalades de la Catalunya central i de núvols importants pocs, alguns al matí cap a la Costa Brava, núvols o boires i tarda d'algunes tempestes al nord de Lleida però d'una forma local, no pas gaire quantitat d'aigua i sí ràfegues de vent destacables. La nit de la revetlla serà molt xafogosa i amb alguns núvols enganxats a mar, poca cosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions a Rodalies passen per la R3, per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró i afecten doncs, els trens d'aquesta línia, no efectuen parada, a la Garriga hi ha servei alternatiu per carretera. La resta de mobilitat, de transport públic, funciona amb normalitat i recordem sobretot aquest reforç de cara a aquesta nit, des de les 9 fins a les 9 del matí, aquest autobús especial per poder anar a la platja també amb seguretat durant tota la revetlla. Anem a veure com estan les carreteres, les vies principals que tenim en el nostre entorn. Com sempre ho fem des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que és una jornada on durant el dia d'avui, a partir de les 12, doncs el Servei Català de Trànsit preveu que uns 500.000 vehicles doncs, sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu d'aquesta festa de Sant Joan. Per altra banda, a hores d'ara, però, la circulació és força fluida, sobretot al vessant Llobregat. Hi ha algun punt amb retencions habituals, tot i que també en aquests punts hi ha força menys intensitat que de normal. Sobretot a hores d'ara parlem del nus de la Trinitat, amb un quilòmetre de retenció per la C33 i C58, perquè com dèiem el Llobregat a hores d'ara de moment força normalitat per les vies costaneres tant per la C31 com per la C32 a la zona de Sant Boi i el Prat. Més enllà d'aquesta força fluidesa que hi ha sobretot als voltants de Barcelona, destaquem que tenim dues incidències actives des de primera hora del matí. Tenim un accident a la C25 a Espinelves que en direcció Lleida talla un carril de circulació, també un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle a la A27 a l'altura de Constantí amb un quilòmetre de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I passem d'explicar-vos doncs, aquestes afectacions a la mobilitat a parlar del que heu de saber per començar el dia informats i informades. Com sempre, gràcies a en Marc Quinto. Què tal, Marc?
3: Molt bon dia, Isa. Molt bé. Dimarts de revetlla. Gràcies. Dimarts de revetlla de Sant Joan. I amb els diaris que treuen fum, doncs, amb la notícia... Tenim tant a nivell estatal com també internacional. Doncs el primer pas és doncs, pel Tribunal Suprem i és que condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. Aquest és el titular del diari Ara. Imposa una pena de 19 anys i mig a Coldo García, el seu assessor, i 4 anys i mig a Aldama per haver col·laborat a la justícia, que és realment qui va, doncs, qui va ser la persona corruptora de la resta.
0: I que ell ja estava fent la tournée per les televisions.
3: Sí, va estar Telecinco, va estar Horizonte A4, també, sí. El tracte a l'empresari, que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, que això també sobta,
0: això és fortíssim.
3: Indigna el govern espanyol. Aquesta seria la notícia d'àmbit més espanyol, però també hi ha d'internacional, i és que, ho titulen així, també és la fotografia del dia, adeu a Starmer, catifa para Burnham, que seria el seu substitut al Regne Unit, el primer ministre, recordem, en els darrers 10 anys, 7 primers ministres han passat per, doncs, pel govern i el darrer en caure doncs, és Starmer. Que,
0: sí, després del Brexit doncs, hi ha hagut força inestabilitat.
3: Sí. I poca cosa més, de moment.
0: El periòdico també va amb aquests dos temes destacats. El Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. Destaca que el Suprem sentencia per unanimitat l'exministre a 24 anys i a Coldo a 19 i que deslliura el demà d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets i malversació i tràfic d'influències. Per tant, un reguitzell de delictes que han suposat aquesta sentència. La fotografia és per Starmer, amb el titular que tira la tovallola. I després un altre destacat, aquí sí, a nivell més local i arrelat amb el que parlarem al programa d'avui, i és que els bombers es reforcen davant d'una revetlla tòrrida. Recordem que estem a unes temperatures de nits tòrrides, que en portem dues, diria, i aquesta nit també pinta que serà així, amb una alerta màxima per risc d'incendi, i per tant s'ha de tenir molt en compte, sobretot en poblacions que tenen massa boscosa al seu entorn, que estan molt a tocar d'aquí, que molta gent va a segones residències, a cases d'amics, doncs tenir aquest respecte també per evitar els incidents. Nosaltres tot seguit parlarem de com evitar aquests incidents aquí a Ciutat, al Prat, i també a l'entorn de la platja, amb la Pineda de Can Camins, que tenim a tocar, i que és un espai aquí preservat i que sempre patim molt en aquesta nit de Sant Joan.
3: Vinga, acabem amb La Vanguardia. Les dues notícies principals coincideixen amb la resta de diaris, i alguns destacats també que són d'àmbit més internacional, una mica més llunyà, i és sobre les eleccions a Colòmbia, que titula que una Colòmbia partida en dos, l'ultra de la Espriella guanya les eleccions per un estret marge. Hi havia un 48 i un 49% respectivament, doncs, entre el guanyador i el perdedor. I doncs també hi dediquen altra vegada doncs un apartat dins de l'àmbit de societat sobre el clima extrem a tota Europa, eh? Europa en alerta roja per l'onada de calor, s'ha vist sobretot a països com França, que estava afectant, sí, sí. Perquè clar, encara estan menys acostumats a aquest tipus d'onades de calor ells.
0: Recordem que la calor mata molta més gent, sí, que el fred. I potser no tenim tant el focus posat, eh? Marc, anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat d'avui?
3: Molt bé.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui? Doncs, dia especial.
1: Dia molt especial.
0: Molt especial.
1: Revetlla de Sant Joan, que tots...
0: A tots agrada, no?
1: Sí.
0: A tots...
1: agrada una festivitat agrada. Sí. Què passa? Que doncs, potser el tema dels petards doncs, agrada cada vegada menys gent, les coses com són. Però bé, anyway, parlarem de la revetlla, ara com comentaves, a nivell de seguretat, de consells, de que ens trobem al Prat, no ens trobem a un lloc desèrtic on no passaria res. Aquí tenim pinedes, tenim aeroport, tenim zones boscoses, tenim parcs molt grans, com és el Parc Nou, per exemple, tot això, doncs s'ha d'anar amb compte. En parlarem amb el Quim Bartolomé i amb l'Anna Martín, que són tinents d'alcaldia, amb el Quim parlarem tota aquesta part de consells i amb l'Anna parlarem també doncs, del tema revetlles, perquè aquí a la ciutat se'n fan unes quantes, de fet hi ha la de la Barceloneta que té aquesta foguera cada any amb més vigilància, amb més seguretat, Protecció Civil s'hi esmera per tal de que no hi hagi cap problema d'això. En parlarem amb ells i després acabarem de parlar amb aquelles revetlles que no hem parlat encara, com són la de l'Skatepark, que és la del Tinglao, que doncs és una mica pel públic més jove, perquè ens entenguem, i dos per...
0: Tu estaries en el límit, eh?
1: Jo estaria al límit i quan ja he anat els darrers anys, ja fa anys que no hi vaig, però quan ja hi anava els últims anys, ja em sentia una mica que no era el meu espai gaire per edat, perquè hi ha gent de 14 anys,
0: clar,
1: de coses així.
0: La primera festa, és que són dates assenyalades, clar, que són les primeres vegades que et deixen sortir.
1: I jo que en tinc 22, sí, ja són uns quants més que els de 14.
0: A cada pota.
1: Llavors, bé, gent més gran, més adulta, les de Llevant també, clar, tenim. Que doncs, això sí que és per gent més gran, vale? I després tenim doncs, la de la Barceloneta, que ja vam parlar,
0: sí,
1: amb la Flama del Canigó.
0: La Barceloneta va a mitjana edat,
1: que interpel·la, va a mitjana edat, gent amb fills, sí, interpel·la una mica més a tothom. Doncs que de fet l'altre dia en parlàvem i deien que estan esgotats de lo massificada que està la revetlla i que de fet no traurien ni cadires ni taules per ningú aquest any, que cadascú si vol venir que és obert i que se la porti de casa. Però bé, la Flama del Canigó és interessant també, amb Diables del Prat en parlarem, que vindran aquí. Després canviem ja de tema, deixem les revetlles de banda i parlarem de l'Aparador, que és aquest mercat artístic que es fa per Festa Major i que doncs, el Ribera Baixa és una mica qui coordina, qui organitza, i ara doncs, hi ha aquestes inscripcions i aquest apuntar-s'hi per participar. Llavors, com cada any ho explicarem ara abans d'acabar temporada...
0: És un mercat que es fa als jardins de Joan Salvat, sí, Papaseit,
1: correcte,
0: i que porta molts anys, però que ja porta uns anys en aquesta nova ubicació, i on tenim artesanes de tot tipus, però s'ha de fer una preselecció, sí, perquè tothom vol estar tothom en aquell lloc. Jo és una cosa que no em perdo, de Festa Major.
1: El lloc, a més, és molt agradable des que han fet les obres i si està bé.
0: Sí.
1: Llavors, doncs bé, això per una banda. Després recuperem una entrevista dels companys informatius a Ivan Felgueroso, que és un noi pretenc amb discapacitat física que va anar a veure el Papa Lleó XIV i va poder estar, de fet, super a prop de per on passava d'ell i tal, i doncs va passar pels micròfons del Prat Ràdio per explicar aquesta experiència, que doncs podrem comptar amb els dits d'una mà la gent que, bueno, potser amb l'Alfred, el pare i tal, gairebé, sí, ens passem de la mà, però de normal la gent no coneix a gaire gent que hagi estat tan a prop del Papa Lleó XIV, així que molt interessant. A les 11:30 el Fem Salut, després el Dones al Mar amb la Laura Quinto, avui molt interessant perquè entrevista en el seu podcast a Mireia Maioles i parla sobre sirenes.
0: He vist un fragment que m'ha, sí, impressionat.
1: Que està molt bé.
0: Clar, és que tenim molt mite darrere,
1: moltíssim,
0: i tot això... entrat amb el patriarcat, amb la sexualització, i les sirenes originàriament no eren...
1: No tenen res a
0: veure. No tenen res a veure, sí, sí, sí, amb l'imaginari col·lectiu de les sirenes, eh? Eren més monstres que altra cosa.
1: Així que molt interessant, i a partir de les 12 serà això, i acabem, com sempre, els dimarts amb Sandra Coromines i el Pinzellades del Món.
0: Molt bé. Marc, gaudeix molt de la revetlla de Sant Joan.
1: Igualment, i ens trobem ja el dijous.
0: Que sí, que bé, descansa.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
3: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
4: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
3: Qui omplirà la galeria de mil moments.
4: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
3: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
4: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
3: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Planeta Prat.

0: Doncs com us dèiem, a la portada del programa, evidentment el Planeta Prat d'avui passa per les celebracions al carrer, a les places del Prat, que es començaran a omplir de gent, de color, de música i també de pirotècnia. I el que volem fer és explicar-vos quins són els consells de seguretat per intentar gaudir d'aquesta festivitat, doncs, amb els mínims incidents possibles. És per això que hem convidat a la tinenta d'Alcaldia de Cultura, l'Anna Martín. Què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: No sé si t'agrada la revetlla de Sant Joan. És una nit especial aquí al Prat.
1: És una nit especial i a mi sempre m'ha agradat moltíssim. Quan era petit era dels que tenia una caixa de petards, sí, que em compraven, i sempre anava a la Barceloneta i els tirava i em passava tota la nit tirant, i una miqueta també el dia després, però després ja està, s'acabava, solament tirava aquella nit i el que em sobrava el dia següent. Però sí, és una nit que m'agrada molt, crec que és una nit molt màgica, és la més curta i m'agrada molt les fogueres, com la ciutadania surt als carrers, les entitats munten aquestes revetlles pròpies, i com és una nit, doncs, de festa, de música, de petards, a qui li agradi, que també sabem que això, sí, cada vegada és una mica més complicat, però crec que la revetlla de Sant Joan a Catalunya o a la part del Mediterrani és molt especial.
0: És una de les nostres tradicions. Sí, sí. Avui, de fet, hi ha moltíssima cua ja als establiments, a les pastisseries, anant a buscar aquesta coca per compartir segurament en alguna d'aquestes revetlles de la nit. Fem una mica de repàs de quines opcions tenim al Prat per fer festa, per sortir i per compartir aquests espais també amb comunitat.
1: I tant, la veritat és que hi ha moltes revetlles, comptant totes les que hem donat permisos, i estem parlant de que hi ha 12 revetlles a la nostra ciutat, de diferents formats, algunes més comunitàries que munten algunes entitats més en petit format, però d'altres, la veritat, que seran grans i que aguantaran més hores la nit, com podríem dir. Estem parlant que sí que és veritat que tot el que és la, del, tot el que

0: és la flama del Canigó i el que és una foguera solament tenim la de la Barceloneta, que aquesta és la tradicional, que també és important quan arriba aquesta foguera que porta la UEC del Prat i que després acompanyen el Diables del Prat i que l'encenem amb les entitats de cultura popular i es fa tot el discurs a la Barceloneta. Allà en comença, com aquell que diu la revetlla de Sant Joan, i després ens podem moure per diferents barris, moltes associacions de veïns, és una festivitat important que munten activitats tant de sopars com després música. Estem parlant que, a part de la Barceloneta, també tenim l'associació de veïns de Sant Cosme i Sant Damià, tenim Llevant, tenim la Constitució, la Granja, el Nucli Antic i les Cases de la Seda, que són les associacions de veïns que tradicionalment sempre han muntat aquesta activitat, i després també la Penya Taurina, que també és una tradició que munten la seva revetlla. Després tenim l'Artesà, que alguns anys sí que no ha muntat, però aquest any torna a muntar la vetlla de Sant Joan. I després tenim el xiringuito al Lobo de Mar, per qui li agrada més la platja, encara que és veritat que no es poden fer fogueres ni es pot tirar pirotècnia, però qui li agrada la platja, perquè també la platja és un moment màgic per la revetlla de Sant Joan. I després tenim el Tinglau a l'Skate Park, que és aquesta novetat, que aquesta gent que munta alguns actes i algunes festivitats a la nostra ciutat i que s'atreveix aquest any a fer la revetlla de Sant Joan.
1: Hem fet el repàs de totes aquestes revetlles que tenim a ciutat. Algunes ja les vam entrevistar perquè coincideix amb la festa de barri que acabava precisament amb Sant Joan. D'altres les entrevistarem tot seguit i, per tant, anirem amb preguntes d'algunes que destaquen una mica més. La novetat, per exemple, de l'skatepark, és veritat que feia uns anys que es feien activitats, no?, a la revetlla de Sant Joan, però enguany també l'Ajuntament ha decidit formalitzar-ho i contactar amb dues persones del Prat que ja són experts en muntar festes. Per què vau decidir, per exemple, que fos el Tinglau qui organitzés aquesta festa a l'skatepark, i per què s'ha apostat per tenir una revetlla una mica més jove, no?, a la ciutat?
0: La veritat que això era una demanda que teníem durant alguns anys, una revetlla jove. És veritat que han anat evolucionant algunes revetlles i no hi havia una concretament jove, i això també era una demanda existent. I sí que és veritat que el Tinglau ens va venir a veure a l'Ajuntament, es va oferir que tenen possibilitat de muntar festivitats de gran format, i nosaltres els hi vam proposar que una festivitat que, si ells estiguessin interessats de muntar, seria la revetlla de Sant Joan, que hi ha un espai que durant alguns anys, jo me'n recordo, que es feia la part més jove de Sant Joan i que no hi havia cap activitat prevista. Els hi vam oferir i es van atrevir, per tant han muntat aquesta festivitat. La veritat que ha sigut un treball molt fàcil. Ells tenien ganes de muntar alguna cosa, han muntat algunes coses en alguns espais privats i volien fer alguna festa a l'espai públic, i els hi vam dir que la revetlla de Sant Joan a l'Skate Park no hi havia res previst, i ens van dir que sí. I per tant, això ho hem muntat tot ells. La veritat que nosaltres hem ficat el que és facilitació de l'espai i tal, però bueno, amb moltes ganes de veure com funcionen, i si volen repetir, doncs estarem encantats.
1: És una de les primeres festes també per molta gent, sobretot per aquesta adolescència del Prat. Moltes cases segurament doncs tindran aquesta negociació avui per poder passar-se una estona per aquesta revetlla. Pels pares i mares, quins dispositius hi haurà, com es prepara la seguretat en aquest entorn que segurament es preveu que sigui molt concorregut aquesta nit?
0: Pues la seguretat és la que duem a terme sempre que hi ha festivitats de molta afluència, i per tant tindrem policia local. El Tinglau també ha ficat seguretat, tindrà seguretat extra en aquesta festivitat, i per tant tots els cossos de seguretat estaran donant voltes, no solament per aquesta festa sinó per totes les revetlles, perquè la de la Barceloneta també acaba tard. Sí. Són algunes les que acaben fins més tard. Tindrem tot un dispositiu de seguretat amb policia, amb Mossos, que donaran voltes per la ciutat, i en cas que hi hagués algun problema poder actuar ràpidament. Sí que és veritat que la revetlla del Tinglau, ells de manera ho van decidir, també tindran seguretat.
1: Perfecte, després parlarem amb ells, parlarem més de la part musical, de què ens espera, de quines activitats han fet i quines festes, però sobretot perquè les famílies doncs puguin saber on van els seus nois i noies, perquè segurament doncs és una de les primeres festes aquesta i cap d'any que hi ha una mica doncs de negociació, i que són les primeres festes i que sempre es recorda, no? I per tant aquesta seguretat també és important.
0: A més perquè justament han acabat a l'institut, és la festa que justament han acabat molt molts al batxillerat, quart de l'ESO, i clarament són festivitats que la gent vol sortir, i la gent jove, amb el bon temps, pues, aquesta, jo sempre dic aquesta, l'altra veu també una miqueta, festa sí, major sí, i sí. Cap d'any, són les que els pares els hi toca negociar perquè el jovent vol sortir, com hem volgut
1: quatre,
0: totes.
1: Les sí, quatre sí. Festes importants de l'any. Anem amb un altre indret que, com dèiem, és molt singular i que gaudim durant el dia, però també durant la nit de Sant Joan, com és la platja. Hi ha reforç, com hem comentat també amb els companys d'informatius, pel que fa l'autobús. Fem una mica de repàs de quines línies de bus hem d'agafar per anar a la platja i doncs, cada quant passa per poder gaudir de la revetlla si volem banyar-nos també i estar al costat del mar.
0: Pues anem al servei nocturn d'autobús a la platja, que surt des del Cemestruc a partir de les 9:05 fins les 8:30 del matí. Va, és el bus express, com aquell que diu, que és el que agafaríem la platja express, i fa tot el recorregut i et porta cada hora fins les 9:05 fins la platja. Cal dir que aquest any tenim activitat a la platja, alguns anys els xiringuitos no havien fet revetlla i per tant la veritat que no hi havia tampoc un interès per anar fins la platja, encara Clar. Que sempre havien tingut aquesta possibilitat del bus, menys a la pandèmia, que no es podia accedir. Però sí que és veritat que hi havia una activitat que creiem que és important que la gent no vegi i que vagi amb autobús si vol veure i si vol, en aquest cas, que no condueixi, per tant també un tema de seguretat, i per tant hi haurà autobús a la platja i també d'aquelles persones que ho viuen des d'una part més màgica, banyar-se i totes aquestes coses que també hi ha gent que hi creu, i que per tant la platja també és un factor important en aquesta revetlla.
1: Quines coses no es poden fer a la platja?
0: El que no es pot fer, no es poden fer fogueres i no es pot tirar cap tipus de pirotècnia. Tenim uns espais naturals molt a prop, tenim una pineda i tenim unes dunes que s'han de protegir i no podem atrevir-nos a que passi res relacionat amb el foc ni cap crema, i per tant està totalment prohibit a la nostra platja. Per tant, no són com altres platges d'altres parts d'Espanya, d'Alicant, en què hi ha fogueres. A la nostra no es pot fer fogueres i no es pot tirar pirotècnia. Això sí que és veritat que és una prohibició important, perquè tenim uns espais naturals que cal cuidar i que cal preservar, i per tant no es permet res que pugui provocar un incendi.
1: De fet, la Generalitat també en aquesta línia, a més un comunicat, sobretot per gent que potser no ho passa aquí al Prat, però que sí que va doncs, a municipis del nostre entorn, que tenen boscos molt propers, sí. Doncs tothom a actuar doncs, amb aquesta precaució, no? Perquè sí. Al final parlem de temperatures molt altes i d'un risc d'incendi molt elevat per aquests espais. Anem a més revetlles, anem amb la foguera, que sí que és la foguera oficial. Per què es fa en aquest espai, a la foguera a Jardins de Montracó, i per què no es permeten fogueres en altres indrets?
0: Això també ha anat canviant amb els permisos i els temes de seguretat. És veritat que abans es feien fogueres a molts llocs, però clar, que clarament no eren segures del tot. Justament l'espai de Montracó és el que ha mantingut una distància amb les cases, amb els arbres, i és totalment segura que es pugui fer aquesta foguera, que era la tradicionalment una de les més grans de la ciutat, i per tant s'ha pogut mantenir perquè també té l'espai més segur en poder-ho dur a terme. També s'ha mantingut el sauló, és una plaça que no es dura amb la seva totalitat, amb la lògica de que es pugui mantenir aquesta tradició de la foguera, que també és un tret identitari de la nostra festivitat, però clarament en altres espais on es feien fogueres, als carrers, en algunes places, era insegur i la normativa ja no ens ho permet com ens ho permetia abans.
1: Per tant, si volem foguera hem d'anar
0: a la Barceloneta.
1: No? Després també tindrem sí. Els Diables del Prat, que ens parlaran d'aquesta arribada de Flama del Canigó, de la Cercavila i molt de l'encesa oficial i a l'inici també de la revetlla aquí al Prat. Altres temes que toquen, evidentment, una mica amb tot el nucli urbà, i és la convivència entre gent que li encanta la pirotècnia i potser gent que la pateix, o també els animals de companyia, que sabem que doncs, tenen certs problemes. Hem vist les darreres setmanes que s'ha penjat un band oficial de l'Ajuntament en molts portals de la ciutat. Per què s'ha decidit fer una mica més d'incidència que en d'altres anys amb aquesta prevenció?
0: La veritat és que també hi ha molta gent que li agrada la revetlla de Sant Joan, però hi ha d'altres que pateixen, tant per temes de sensibilitat, també pels animals. El benestar animal també és un factor que cada vegada més com a societat som més conscients, i per tant sí que és veritat que la pirotècnia i l'ús excessiu d'alguna pirotècnia dins del nucli urbà genera unes molèsties en alguns veïns que creiem que hem de ser també conscients del que genera aquesta festa per una part de la ciutadania. I per tant volem ser conscients de ficar-li sentit comú a vegades que, bueno, a vegades ens en va una mica aquest sentit comú com a societat, des d'un espai de convivència, des d'una convivència d'una ciutat que vivim moltes persones de moltes diversitats, i que per tant hem de ser conscients de que aquesta festivitat potser no tothom la viu amb l'alegria o amb la festa o passar-s'ho bé amb aquesta pirotècnia i el mal que es passa. Per tant, hem volgut ser conscients no des d'un punt de vista de la prohibició, perquè és veritat que també és una festivitat nostra, tradicional, de la que sempre hem gaudit, igual que d'altres on hi ha pirotècnia a la nostra ciutat, i hem volgut ser més curosos i posar-hi per escrit a la ciutadania la possibilitat de que sigui conscient del que genera aquesta pirotècnia, i que uns consells de seguretat que sempre els hem explicat, que sempre han estat, que fa molts anys que fem incidència, però és veritat que en un bando escrit a vegades pel carrer, doncs la gent som més conscients, i sí que és veritat que en altres festes hem utilitzat aquest bando per ser conscients a la ciutadania de que puguem ser respectuosos amb les altres persones en quant a la pirotècnia i al descans i al benestar animal i les sensibilitats diverses que també la gent pateix amb aquests petards.
1: És un dia una mica d'ambivalència, eh? De gent que li encanta i gent que tanca les persianes, abaixa tot, es posa una peli i
0: no
1: que passi
0: saber
1: el dia,
0: res.
1: Eh?
0: Sí, sí, per tant, totalment.
1: Anem amb les recomanacions que recullen doncs, aquest escrit que veiem a carrer, per qui no hagi pogut llegir-ho, i sobretot per intentar minimitzar els incidents que són tradicionals també d'aquesta nit. Quines són les recomanacions si volem gaudir també de la pirotècnia?
0: La veritat és que, com deia, hi ha una part de sentit comú, que els consells per manipular els petards. Els petards és pirotècnia, és foc i poden fer molt de mal. S'ha de mirar les edats en la utilització d'aquests petards, sobretot si hi ha menors, que hi hagi adults al costat que amb els que es pugui manipular d'una manera segura, no apropar-los a les cares ni al cos, ni utilitzar tampoc el mobiliari urbà. El mobiliari urbà és de tothom i no ha de ser una part del joc de rebentar-ho amb el petard més gran. També aquesta consciència de que tota la ciutat pertany a tothom i que per tant el mobiliari urbà també hem de ser curosos.
1: Al final són diners que...
0: Al final són diners de tots i totes, i no pot ser que el dia següent els bancs o algunes parts estiguin totalment negres o jugant. Clar. Per tant, hem de tenir consciència d'on tirem aquell petard i si és l'espai idoni. Sobretot també si no s'encén bé el petard o hi ha alguna manipulació estranya, deixar-ho estar i ràpidament intentar-lo apagar, no intentar-lo manipular ni perquè sigui més gran el soroll ni la petada, ser també conscients. I després evitar aquesta part de petits incendis, allò que anar cremant la caixeta o anar generant petard sobre petard, intentar minimitzar aquesta part de les petites fogueres que anem trobant amb la gràcia d'anar tirant petards i que explotin amb molta més força. Com deien, estava totalment prohibit tirar petards a la platja. També tots els temes de consell de benestar animal, si tenim animals a casa que pateixen moltíssim amb els petards, hi ha una web que hem ficat aquí a l'Ajuntament on poden mirar tots els consells que se'ls pot fer als animals les habitacions més allunyades de l'espai públic, si hi ha la possibilitat d'alguna medicació o directament sortir aquell dia d'una ciutat on anar-nos al camp o en un altre lloc. Sabem que això no tothom pot i que això és molt complicat, per tant intentant que aquells animals ho passin el menys malament possible. I per descomptat, en cas d'emergència, en cas que passi alguna cosa, tenim un CUAP a la nostra ciutat 24 hores que es pot accedir ràpidament i trucar i no intentar curar-nos nosaltres, sinó anar directament al CUAP, i sobretot evitar les zones d'especial sensibilitat, és a dir, tenim una residència de persones amb discapacitat Tamariu, tenim la llar de residència Ebre, tenim la Fundació Rubricatus, Centre d'Educació Especial, la Fundació Rubricatus, Dispatlleure. És possible que la nit de la revetlla de Sant Joan no estiguin oberts, però sí que ho estan avui, que treballen fins tard, sí que ho estan demà, sí que ho estan durant la setmana, que a vegades els pares ens aguanten una setmana, per tant, siguem conscients d'en aquells espais on tenim persones amb una sensibilitat especial, evitar tirar-los. Igual que en nuclis on hi ha moltíssima població. És veritat que aquesta nit molta gent surt al carrer a gaudir-ho, al costat d'un bar, no tirar pètards als peus de la gent, ni espais on hi ha molta afluència, ni on gent està ballant. Estarà prohibit també que es pugui tirar petards on hi ha rebelles de música, és a dir, el Tinglau, que també ha prohibit que hi hagi petards a la zona on la gent està treballant, a la Barceloneta també, per tant, allunyar-nos d'aquells espais on hi ha més gent, més multitudinaris, per l'objectiu que sigui el més segur possible per tothom i que es pugui gaudir sense molestar l'altra gent. I després sí que hem ficat que aquells petards que són una mica molt més grans, que la gent més adulta té ganes de tirar en alguns casos, allunyats del nucli urbà, hem ficat al polígon, hem ficat alguns parcs que estan totalment allunyats, més allunyats del nucli urbà, com deia, amb l'objectiu de que no tirem aquests petardos en el si del nucli urbà.
1: Doncs esperem que amb aquestes recomanacions les incidències es minimitzin. És una nit complicada, sobretot per les forces i cossos de seguretat de la ciutat que treballen de valent, pel cos de bombers i sobretot això, recuperar el sentit comú, que al final faci que la convivència, no, entre tots els usos de la revetlla de Sant Joan siguin compatibles al final en una ciutat amb tantíssima gent.
0: I tant.
1: Anna, molt bona revetlla, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Moltes
0: gràcies.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: A General de Pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, no hace falta tarjeta macro.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet, www.elpratradio.com.
9: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: Loco, tu ets perfecta?
12: No ho sé.
11: I tu?
12: Pues clar que sí.
11: I tu, que ets perfecta?
13: Però n'hi ha algú perfecte?
11: No ho sé.
13: Clar que no.
11: No?
13: No, no hi ha ningú perfecte.
14: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
0: Notícies en xarxa.
3: Planeta Prat.
4: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
5: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
4: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
6: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
3: Planeta Prat.

0: 4 minuts per sobre de les 10 del matí, parlem de revetlles, parlem de festa i comencem parlant de la que us trobareu amb l'Associació de Veïns del Barri de Llevant. Avui hem convidat el seu president, el Rafa Rubio. Què tal, Rafa, com estàs?
1: Hola, buenos días.
0: Benvingut.
1: Pues gràcies. Pues aquí explicar més o menys el que farem.
0: Clar que sí.
1: Aquesta nit i demà.
0: I vens ben acompanyat, eh? Tenim sí, sí, sí. La Teresa Roca, què tal? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Pues bé, aquí... preparant, encara que, bueno, jo sóc més de quedar-me a casa, però aquest any m'han liat.
0: Aquest any t'han liat, eh? Tu ets d'aquesta dualitat que dèiem, que hi ha gent que li encanta
2: exactament.
0: Sant Joan i gent que no,
2: no
0: ho passa bé.
2: No, a mi t'agrada Sant Joan, però...
0: la pirotècnia, eh? La Carmen Carrasco, que també ens acompanya. Què tal, Carmen?
3: Bien.
0: Que elles dues són vocals de la Junta de l'Associació, no?
3: Sí, sí, sí. Tu també eres
0: vocal. Tu també,
3: vocal.
0: Carmen, tu també. No. Què feu a l'Associació, vosaltres? Expliqueu-me. Bueno.
3: Jo ja trabajar. Jo ja saps el que faig, treballar.
0: Treballeu perquè, molt, eh?
3: Perquè el president
1: no paren,
3: estigui
1: no paren,
3: content.
0: No paren, Rafa.
1: No para, tu.
0: Sort d'elles,
1: si no
0: també.
1: No n'hi ha una festa ni una altra. I si no, una esmorzar. Sempre estem
3: fent celebrar
1: alguna
3: cosa. I si no se les inventen ells, no t'amoïnis. O sigui que no hi ha problema.
1: Estem fent país.
0: Home, clar, perquè, és que es fa comunitat perquè s'ha deixat de sortir al carrer
1: sí.
0: I s'ha deixat
1: sí,
0: de fer aquestes sí, activitats.
3: Això sí que és veritat, que s'ha deixat.
4: Ara
3: molt,
4: otra vez
3: ha
4: vuelto a las reunions de la papelera.
3: No sé qui m'ho comentava.
4: La papelera, jo que vivia a la calle Enrique Borràs, la papelera eren les verbenes boníssimes.
0: Clar.
3: No, no solamente las verbenes, sinó que llegava este tiempo i salías a la calle a la noche, després de sopar...
0: Sí, amb la cadira...
3: Sorties amb la cadira, jo que vaig néixer aquí a la plaça sí. de la Vila, però la sortida la teníem pel carrer... dels pixats?
0: Sí, sí, a carrer de darrere nostra.
3: Sí, sí. I ja dic...
0: I sortíeu a... Sortia,
3: venien totes les veïnes i allà, pues, apa. I si feia molta calor en aquell carrer, llavors sortíem a la plaça.
0: Clar.
3: Perquè el meu pare tenia la barberia i llavors sortíem pel cantó de la barberia i allà, pues... i almenys ens tocaven les 12 de la nit i allà, pues, la mar de bé.
0: Ara almenys,
3: això s'ha perdut ja.
0: Amb aquestes festes sí que recupereu aquesta part de fer comunitat, de sortir al carrer i reconèixer una mica qui viu amb nosaltres, que és una cosa que s'ha perdut, eh? Això de veure qui és el nostre veí.
3: Això és molt difícil.
0: Rafa, per què continueu fent festa a la Revetlla de Sant Joan?
1: Perquè és que és l'única manera de juntar tota la gent, a los veïns, a los socis, se la passen bé. I me sap greu, però el relevo generacional
0: tu voldries que et rellevessin,
1: sí, però no, ningú vol saber res. I la joventut, menys.
0: Clar.
1: Així que, què farem?
0: Què farem? Què fareu? De moment el que podem fer és compartir amb vosaltres, tota la gent del barri de Llevant, que pugui compartir aquesta nit de revetlla. On estareu i què és el que es fa?
1: Estarem allà, Pintor Picasso, a darrere de l'associació. Tu vens a l'associació, te portes la coca i el que vulgui, i nosaltres te posem les cadires i les taules.
0: Molt bé.
1: O sigui que, i la música.
0: A partir
1: però
0: de
1: música,
0: quina hora?
1: A partir de les 10.
3: Aviam, sí, a partir
1: de
3: les 10.
1: Sembla que a les 10 del matí, o sigui de la nit.
0: Per tant, és sopar a casa, no? I anar
1: sí,
0: a fer la coca
1: i
0: el clava
1: cap
0: allà.
1: Allà sí.
0: Posareu música, hi haurà ambient?
1: Sí. Tenim una xica allí que sap molt de... Tenim unos baffles i una música estupenda.
0: Molt bé, la cosa és passar una estoneta
1: conjunts,
0: sí, passar no?
1: I... dos o tres hores hasta que los veïns no sé...
0: Fins aquí no l'estareu, més o menys.
1: Pues hasta la una.
3: O... hasta que els veïns diguin, bueno, ja n'hi ha prou, eh?
0: Això passa o no?
3: Bueno, no. Bueno, jo no, ja dic, jo no hi he estat, eh? No hi ha, la veritat és que jo no hi he estat mai.
0: Per tu
3: és
0: la primera vegada?
3: Mai, la primera vegada.
4: Demà a la Botifarrada,
3: que... jo anava a la Botifarrada, això sí, per ajudar i això sí, però a la nit, no.
0: Doncs a veure
3: però aquest any, la senyora...
0: T'ha convençut.
3: Va, hombre, Tere, va.
0: Al final és passar l'estoneta, passar-ho junts, no? I és un dia maco per celebrar
3: sí.
0: i per sortir.
3: La veritat és que sí.
0: I després... demà fareu l'esmorzar, no? La botifarrada o esmorzar dinar,
1: primer,
0: no?
1: Primer, esmorzar.
3: Primer...
1: i després de fer la botifarrada i les mongetes.
0: A partir de quina hora comença
1: tot
0: plegat?
1: A partir de 12. Sí. Ja començarem... ja han repartit vales, tíquets, i així que ja la gent ja lo sap.
0: Això on serà?
1: Això en Pintor Picasso.
0: També, eh?
1: Farem, en el camp de Petanca, farem la botifarrada i les mongetes. I les portarem... allà a darrere de l'associació Pintor Picasso perquè n'hi ha més
0: ombra, que són uns dies
1: si no, no se pot aguantar
0: són uns dies
3: amb molta calor la veritat és que es passa molta calor.
0: Qui fa de cuina? Qui organitza tot això?
1: Pues, la Junta, l'Antonio, el Pedro, el Pasqual, sí, molta gent.
0: Us repartiu una mica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Carmen, tu també?
2: Habla Carmen, que nos ha dejado atrás,
4: claro.
2: ¿Eh?
4: Claro, parla, parla, las mujeres, la Candy.
1: La Candy, es que no me
4: ha... Faustina,
2: no, no,
4: Tere,
5: perdona,
4: Mari,
5: perdona.
4: Mari.
0: Clar, que aquí com t'oblidis d'algú, Rafa.
1: La Mari mola, no? Claro,
2: no, però la Mari hoy no
4: està. De vacaciones.
2: S'ha ido de vacaciones y no està, però bueno.
4: Mucho, sí.
2: Entre tots ho fem tot.
4: Mujeres, sí, també muchas mujeres. Sí. Muchas mujeres.
2: Sí, hi ha molt bona, hi ha molt bona gent.
1: La Carmen ha sido un fichaje de última hora, pero sí. Es exquisito. Es muy trabajadora y sabe hacer de todo, ¿eh?
0: Es buen fichaje, oh. ¿Eh? Carmen, ¿qué te ha aportado a la asociación?
4: No, yo es que me apunté con Tere a la costura hace 10 años.
0: Sí.
4: Y luego, pues, colaboro con lo que me pide la asociación y ya está. Pues mira, que viva al lado.
0: Claro.
4: Y entonces, pues, vengo allí, estamos un rato, nos reímos, hablamos de todo y ya está.
0: O sigui, que tu vas començar a conèixer l'associació, sí, per la Tere, perquè sí, ella sí, sí, porta un grup de dones.
2: Home, ja porta, ja porta quasi bé 10 anys, eh?
4: Sí.
2: Amb mi.
0: Quins projectes heu fet aquests
2: bueno,
0: mesos?
2: Bueno, aquest any hem fet el de l'exposició, que sí, va ser al maig, i ara, pues, ja...
0: Ara descanseu,
2: ens queda,
0: no?
2: Ara faré un curs intensiu bueno, de 2 setmanes de juliol. El que passa que l'any passat el vaig fer, però el vaig fer, vaig dir, només patrons, perquè aprengueu. Però allà cadascú feia el que volia. I aquest any he dit, mira, feu el que vulgueu.
0: Tu estaràs allà acompanyant-les,
2: no? Perquè m'ho han demanat, eh?
0: Clar.
2: I ara el dia 9, pues, farem el sopar de despedida.
0: Clar, sí.
2: Anem totes a sopar.
0: I ja descansar.
2: I fem el sopar de despedida. I després, pues, ja fins al setembre.
0: Molt bé.
2: Però
0: la costura,
2: no, la veritat,
0: que és una activitat
2: la
0: maquíssima,
2: és, sí, sí. No, i que tinc, la veritat, ara mateix, eh? En tinc 23.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però aquí anar millor, eh?
0: És una barbaritat, eh?
2: Aquí anar millor.
0: Teresa, a tot el que portes, a
4: hi vestidos espectaculares.
2: Aquí anar millor.
4: De boda que s'estan haciendo.
2: La veritat que sí, ara
1: té molt de mèrit.
2: N'hi ha una que està fent tots els vestits per un casament,
4: sí,
2: de la seva, la seva
4: passada,
2: jove,
4: eh?
2: I bueno, està fent una selecció que aquest any en tenia 2 de fets i li vaig dir, oi, déjamelos, dice, no. El año que viene los expones todos, pero
0: clar,
2: este año
0: clar,
2: no.
0: Aquest any es necessita.
1: Mira, la Carmen se hizo un traje de...
2: O sigui, ella és la reina
1: de
2: dels... Gana,
1: i se fue al...
0: A la feria.
1: Al
0: rodillo,
2: al ella és la reina dels faralaes.
1: És una passada, de veritat.
2: Dels faralaes.
0: Ens agrada el tema de volants,
4: clar. Jo soy andaluza,
2: sí.
4: Y me gusta
2: y
4: mi tierra.
2: Rocío, ¿eh?
4: Y me gusta todo lo que es mi tierra. Me llama muchísimo.
0: ¿Y has aprendido molt amb la Tere?
4: Mucho.
0: Sí, eh?
4: Mucho.
0: Sí, ¿recomanarías fer costura? ¿Qué sí. es lo que te aporta tú?
4: A mí me lleva a todo, pues a esto, a aprender. Aprender coses que no sabes, aprendes.
0: Sí, perquè algú t'ha d'ensenyar, eh? Perquè és veritat que hi ha moltes coses, no?, a l'hora de fer patronatge.
2: Home,
0: a traspassar-ho.
2: Sí, bueno, és això, el que passa que el patronatge també t'ha d'agradar. I
0: clar,
2: després és una cosa que si la deixes...
0: Perds la pràctica.
2: Ho perds, la veritat sigui dit, eh?
0: Sí.
2: Ho perds. Jo perquè, ja et dic, jo porto 53 anys, eh? I no ho he deixat mai, perquè quan no hi he estat ensenyant, doncs he estat cosint, i clar, per cosir has de fer el patró,
0: sí, sí,
2: doncs per fer la peça de roba. Jo. Ara, quan el Rafa em va dir, Tere, tinc un local, perquè no vienes a dar classes, a mi se'm va tancar el món, perquè vaig dir, després de tants anys de no ensenyar, perquè feia anys que no ensenyava, com m'he d'embolicar jo amb una cosa? I li vaig dir, a veure, Rafa, déjamelo que me lo quits.
0: I mira,
2: però ara no m'arrepenteixo.
0: Veus?
4: No, perquè ara...
0: Molt bona idea, Rafa, aquesta, eh?
1: La selecció està agafant prestigi.
4: Sí,
0: clar, clar que sí, està
2: no,
0: portant gent.
2: A veure, ensenya.
4: Sí, sí, sí,
2: ensenya.
0: Bueno, tothom aviam aporta el que pot, però tu l'expertesa que aportes és important.
1: Bueno. Jo la vull deixar de presidenta, però no.
0: Ja prou feina té. Rafa, quines altres coses es fan a part de costura a l'associació?
1: Pues, també punto, hacen punto. 2 días a la semana.
0: Mm-hmm. Apropa't al micro una mica.
1: Hacen puntos, ¿sabes? Lo que pasa es que la profesora no ha podido venir, que se ha ido a ver al hijo, no sé dónde está. Entonces, no te podemos explicar.
0: I després passeu les tardes allà moltes vegades al
1: sí,
0: local,
1: sí,
0: no? És un lloc de trobada, de
2: sí,
0: compartir,
2: sí,
0: i també de fer
2: sí,
0: activitats
2: no,
0: i de
2: no,
0: fer barri.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs per qui estigui pel barri també, que sàpiga que té la seva, el seu foradet al carrer Pintor Picasso,
1: Pintor Picasso.
0: Doncs a darrere de la carretera Marina,
1: sí,
0: perquè és un carrer, no?
2: Mira,
0: és com un carreró
1: no,
0: que la gent no sap.
2: No t'ho creuràs, fa 10 anys que estic allà, i no em preguntis el nom del carrer, perquè...
0: Pintor Picasso. Picasso, que és doncs, el carrer on tenen l'associació aquest local i on compartiran també tant avui la Revetlla de Sant Joan com demà la Botifarrada. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos.
1: A ti.
0: Molt bona Revetlla, que vagi molt bé.
3: Que no tirin molts petards per allà.
4: No.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 7:45 començarà la festa amb les entitats de cultura popular. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanó i, seguidament, la colla de diables encendrà la foguera de Sant Joan. Aquest foc donarà inici a la revetlla que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla. La nit del 23 al 24 s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova, i mentre al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. Encara parlem de Sant Joan perquè les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos TM.
2: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar

0: logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes.
1: Esports.
0: L'AE Prat ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent que, tret de sorpresa d'última hora, serà la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat la dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que va estirar la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació. Més informació a 12:45.
2: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
3: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
4: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, no hace falta tarjeta macro.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
11: Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem parlant d'aquesta nit, perquè és una nit molt especial, és una nit molt màgica, i com hem dit abans també amb la tinenta d'alcaldia, s'encén la nit de Sant Joan al Prat, doncs amb l'encesa també de la foguera, amb aquesta arribada de la flama del Canigó, i amb l'única foguera que tindrem al Prat, recordem, als jardins de Mont-racó. Parlem d'aquest esdeveniment tan important també a la ciutat del Prat, ho fem com sempre amb la colla de diables del Prat, i avui saludem el Miqui López. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia, Isa. Bé,
0: benvingut. Explica'ns què és això de la flama del Canigó, per què és tan important, i és una mica la part tradicional o cerimonial, no?, que tenim del dia de Sant Joan.
1: Sí, bueno, aviam, al final la flama del Canigó no deixa de ser una tradició arreu dels països catalans, per tant, evidentment, el que estem celebrant, no?, és el solstici d'estiu, que és la benvinguda a l'estiu amb una foguera, mai millor dit, passant calor amb aquesta onada de calor, i reu celebrem plegats a Jardins del Mont-racó, com bé has dit, amb totes les entitats que estiguin, bueno, que estan convidades des del NUS per donar la benvinguda a l'estiu.
0: Aquí participen diferents entitats.
1: Sí, de fet, és una col·laboració que portem durant molts anys també amb la benvinguda de...

0: amb l'associació de veïns de la Barceloneta, que ho fem allà. Clar. I al final és aquesta sinergia que nosaltres sempre intentem tenir amb tota la ciutat, perquè al final representem el que representem.
1: La Unió Excursionista de Catalunya participa d'anar a buscar aquesta flama, de portar-la cap aquí. Els castellers també ens van explicar que sempre són convidats per la Colla de Diables i que també doncs, és una manera de celebrar aquest Sant Joan d'una forma diferent per aquesta entitat. I Diables, què és el que feu concretament en tot aquest esdeveniment?
0: Nosaltres esperem ben bé allà Pau Casals amb les entitats a que arribi la Unió Excursionista amb la flama. Llavors el que fem és rebem la flama, encenem totes les torxes i ja fem una cercavila directament pels carrers de la ciutat, direcció a la Barceloneta. Llavors un cop arribem allà, som testimonis del pregó o d'alguna lectura que normalment es fa, i més endavant donem inici a la foguera i fem una actuació de plaça.
1: Uh-huh. Per tant, també és una petita actuació en un dia on el foc i la pirotècnia tenen tot el sentit, però és veritat que potser des de Diables, no sé si gaudiu, els que sou Diables d'aquesta nit, o la patiu una mica veient les coses que fa la gent?
0: Home, la gaudim i la patim, no? Si al final, no, som especialistes, clar, no es pot dir, al final fem exàmens, clar, no, dins de la matèria, però sí que és veritat que patim, al final sempre demanem seguretat i avui és un dia que s'ha d'extremar encara molt més la seguretat.
1: Totalment. A quina hora arriba aquesta flama a Pau Casals?
0: Aproximadament cap a les 19:45, les 8 de la tarda ja serà present, i a la plaça de Jardins de Montracó cap a les 9 del vespre ja estarà allà.
1: A partir d'aquí s'encendrà aquesta foguera, que és l'única que tenim a la ciutat i l'única que està permesa i que ve de la mà doncs, de la col·laboració entre aquestes quatre entitats de la ciutat. Més enllà d'això, a la Colla de Diables del Prat i totes les entitats de cultura popular teniu una setmana molt interessant, molt intensa per endavant, perquè fa uns anys que s'ha recuperat doncs, aquesta celebració de Sant Pere i de Sant Pau. On estareu, on us podrem veure aquesta setmana de festivitat, de festa, i on també formeu part d'algunes doncs, activitats que es faran al llarg del cap de setmana.
0: Sí, bueno, al final portem molts mesos treballant per aquesta setmana, gairebé com la festa major, tota la setmana la tenim plena d'activitats, i aquest cap de setmana, com bé has dit, recuperem la festa de Sant Pere i Sant Pau. Ha estat una feinada molt gran per part de la federació i per part de totes les entitats que en formem part. Continuarem batallant perquè això sigui una realitat a la ciutat, i ens trobareu sobretot a les activitats que organitza el NUS, sobretot el cercavila d'inici de festes i també el correfoc, i sobretot hi ha un acte especial aquest any, i és que el Pollo fa 35 anys i farem una encesa especial diumenge a les 10 de la nit, si no recordo malament, a la plaça de l'Església.
1: Déu-n'hi-do, per tant, esteu d'enhorabona, els músics de la colla també fan 30 anys,
0: sí,
1: el Pollo fa 35, i ara tot s'accelera, perquè tenim per endavant doncs, la Cova del Foc, tenim Sant Pollín, per tant, prèvia a descansar, s'accelera tots els esdeveniments de ciutat on us veurem. Com està la colla ara mateix?
0: La colla està en un moment molt àlgid. Vam tenir eleccions, com tothom va saber, el Pepo va renovar, ha renovat part de l'equip i som presents. Al final venim a fer cultura, a passar-ho bé i sobretot a gaudir del que és la nostra especialitat, que és el foc, i tenim un equip on darrere hi ha molta gent treballant. Som 150 persones al final a l'entitat, i moure un equip així de gran és complex, no és fàcil, no sempre remarem cap a una direcció, no? De fet, jo mateix vaig saltar a la Junta, en sóc el secretari, amb un orgull ple, i es pot dir ben alt, no? I al final continuem treballant, som una entitat de ciutat i sí, representem a la ciutat.
1: Per què has decidit implicar-te d'aquesta manera? Perquè tenir una responsabilitat d'aquestes característiques a una entitat de cultura popular no és gens fàcil, però tu portes molts anys implicat a aquestes activitats.
0: Bueno, al final també considero que sóc una persona jove, 25 anys encara ser jove, i al final som les persones que garantirem que aquestes entitats continuïn endavant. Per tant, abans d'assumir rangs més alts, el que hem de fer és treballar, no? I conèixer l'entitat des de dins i sobretot agafar l'experiència de tots aquells que ens van precedir, no només el Pepo, hi ha molta gent que ha precedit a l'entitat, molta gent que per desgràcia no hi és present a l'entitat, i crec que tenim molt a aprendre els joves per continuar aquest camí.
1: Doncs apuntem, la Colla de Diables, que avui farà doncs aquesta cercavila des de Pau Casals fins als Jardins de Montracó per fer també l'encesa de la foguera de Sant Joan. Després tenim doncs aquest recorregut que faran les entitats del NUS amb motiu de Sant Pere i de Sant Pau, l'encesa especial dels 35 anys del Pollo, i ja de cara a la setmana vinent farem un especial de la Cova del Foc divendres al Xamosa i Galana. També els convidarem per acabar prèvia de Sant Pollí, l'últim programa d'aquesta temporada del Planeta Prat. També el celebrarem amb Sant Pollín com cal, i us anirem seguint com sempre de prop. Miqui López, moltíssimes gràcies, el nou secretari també de la Colla de Diables del Prat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, Isa, que tinguis un bon programa.

0: Planeta Prat.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
4: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
0: Planeta Prat.

0: 46 minuts per sobre de les 10 del matí. Ara sí, tanquem ja tot el repàs que hem fet de les revetlles de Sant Joan per començar a mirar una mica més enllà, però no deixar de pensar en festa. Perquè tot seguit us expliquem un esdeveniment que es fa per festa major, que es diu l'Aparador, però que es comença a preparar en aquestes dates perquè implica doncs, que les artesanes del Prat que vulguin participar s'hagin doncs, de postular i també s'han doncs, de decidir quines són les que estaran cada any. De tot plegat, en parlem amb la Marta Rodríguez, ella és dinamitzadora sociocultural del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, que lideren aquest esdeveniment de festa major a la plaça de Joan Salvat Papaseit. Què tal, com esteu?
1: Hola, bon dia, amb moltes ganes.
0: Ja començar a pensar en festa major. És veritat que només hi pensem quan tornem de les vacances, una mica com aquella finestra per salvar-nos de tornar a la rutina. Sí. Però tots aquests esdeveniments generen doncs, una preprogramació molt important i l'Aparador, com dèiem, al final és un acte també per promocionar aquelles artesanes del Prat que s'ha de decidir amb molt de temps. Què és el que demaneu a aquella gent que vulgui participar de l'Aparador? I també definim una mica el que és, no? Com el definiu vosaltres?
1: Sí, doncs l'Aparador és un petit mercat d'artesania que fem el diumenge de festa major, o sigui, aquest any cau en el 27 de setembre, i és una activitat que passa, bueno, aquest any passarà de 11 del matí a 8:30, i durant tot el dia es pot gaudir i conèixer les diferents propostes de les diferents artesanes, que utilitzen tècniques, bueno, cada any com que anem ampliant una mica les tècniques, perquè al principi era de creació manual, però després, jo què sé, arriba la impressió 3D, arriba totes les tècniques d'il·lustració, que són moltíssimes, com que al principi la descripció era molt petita i al final la creació i l'artesania s'amplia a moltíssims camps. Llavors, bueno, també ens agrada perquè ens obliga a estar com molt a l'actualitat de la creació. Sí, sí. Llavors, l'Aparador té com dues parts que l'organitzen, que és la part de parades. Hi ha com unes, se seleccionen unes 20 creadores que exposen la seva obra i la poden vendre. I després hi ha la part de taller. Hi ha l'opció de presentar-te com a tallerista, com a paradista i com a totes dues.
0: Molt bé.
1: La tallerista el que ha d'oferir és un taller que duri uns 45 minuts, una hora, on es mostrin les seves tècniques, sigui un taller obert per unes 12 o 20 persones. I la veritat que és això, ens agrada moltíssim perquè com que sempre intentem que sigui lo suficientment variat.
0: Clar.
1: I és això, a vegades ens sorprenen tècniques que diem, ostres,
0: heu de buscar què és, no?
1: Sí, sí, sí, les convidaria a estar a les reunions de valoració perquè mirem tot i diem, pues mira, jo això no tenia ni idea. I l'altre diu, ai, pues a mi això m'encanta. O, clar, perquè al final doncs, som un equip com molt variat i cadascun està en un punt de bueno, els gustos, les creacions i l'artesania, no? Passa per molts nivells. Uh-huh. Llavors, aquesta convocatòria va obrir ara al juny, com deies, com que ens hem de preparar moltíssim i pensar, al maig estem ja dient, ui, quin és el diumenge de festa major?
0: Clar.
1: Perquè, clar, ja hem d'estar com pensant en això. I el juny va obrir aquesta convocatòria, que tancarà el 15 de juliol. És una convocatòria que dins de la nostra web, qui vulgui pot trobar tota la informació. Es pot presentar, ja dic, tant paradista com tallerista, ens ha de fer dos formularis per separat. I fins al 15 de juliol acceptem totes les convocatòries que vagin entrant.
0: Hem de fer un formulari, explicar una mica quina és la nostra tècnica, adjuntem fotografies o...
1: Exacte, sí. En el cas de les paradistes sí que demanem com unes 5 fotografies dels productes en si i dues del muntatge. Com que ens agrada veure a vegades, com que sí que ens arriben doncs, productes superguais, però al final a vegades no s'exposen d'una forma que s'entenguin o
0: clar,
1: que els hi doni goig... De fet, hi ha gent que és el seu primer mercat que fan i ens diuen, és que no tenim foto de la nostra parada i acceptem que ho munteu a
0: una
1: casa.
0: Taula, no?
1: Acceptem que dibuixos, o sigui, clar, ens han arribat a presentar dibuixos superguais de... Jo m'imagino la meva parada així. O sigui, que és això, per participar com a paradista fa falta omplir aquest formulari, ja dic que el formulari doncs, es demana informació de quina tècnica utilitzes, quin és, bueno, xarxa xarxes socials, nom, bueno, totes aquestes coses, i demanem aquestes fotografies. I després, en el cas dels tallers, sí que una explicació de quin taller es proposa, què es treballaria, per quantes, quin seria el màxim de participants, les edats, i també algunes fotografies de, del que es crearia en aquest taller, per acabar de veure, no? Perquè a vegades, clar, entre el que s'explica i el que hi ha, és bastant diferent. Per fer parada, que això és com el tret com una mica diferencial, les parades, o sigui, la participació és gratuïta com a paradista, que hi ha moltíssims mercats i les creadores molts cops ens diuen, jo, agraïm moltíssim que el Prat doni aquest espai a la gent que, sobretot, o està començant o encara no troba el seu espai o jo què sé, o vol fer això, i a vegades com que la participació els costa més diners que el que arriben a rebre. Llavors a nosaltres també ens agrada molt perquè això és una oportunitat, sobretot per gent que mai s'ha atrevit a donar el pas, sobretot per gent local. Ens encanta conèixer creadores del Prat, que és això, que igual ens ronda pel cap la idea de, ai, m'agradaria posar a vendre les coses que faig a casa, sí, no. Doncs com que creiem que l'aparador és un espai super guai per fer això, i també sí, per les talleristes. O sigui, nosaltres a les escollides donem 200 euros bruts, on entra també el material i tot això, per poder dur a terme el taller i repensar tota aquesta proposta. Llavors això ens agrada molt perquè posa en valor el que és la creació i l'artesania i aquest món, no?, que molts cops costa i s'ha de lluitar. Llavors,
0: costa molt.
1: Ens agrada.
0: Doncs aquestes primeres oportunitats, no?, que és una mica com està pensat l'aparador, suposo que rebeu moltes propostes, heu de destriar molt, heu de fer molta selecció, això com funciona?
1: És una bogeria.
0: Sí,
1: o sigui, clar, normalment l'aparador, l'última setmana arriben, no t'exagero, l'última setmana unes 50-60 propostes, però només en una setmana. Hem tingut anys de 120 propostes. Que clar, és com superdifícil, perquè era això, vols donar cabuda a totes les tècniques, pues això, donem preferència a gent del Prat, però si resulta que tota la gent del Prat ara fa una proposta tèxtil, doncs és com, jo, ara he d'escollir entre quina m'agrada més o jo què sé, bueno, quina creiem que encaixa millor en el mercat, perquè al final és això, fem com una mica de puntuació entre totes, que són unes quantes. Bueno, és que són reunions molt llargues, on a vegades és com, ai, aquesta quina era? Ah, sí, era la 54. A veure, anem a tornar a veure les fotos. Perquè, clar, a vegades ja ni te'n recordes. Però, bueno, i després, clar, quan veus la imatge final, dius, vale, d'aquestes 20 parades, ostres, si no hem posat cap d'aquesta tècnica i teníem unes quantes propostes, doncs tornem a començar.
0: Clar, però està una mica compensat, sí, no? I a la vegada que pugui representar al màxim l'artesania, sí, local a Festa Major. Fins quan tenim temps de poder presentar-nos?
1: Fins al 15 de juliol. El 15 de juliol, o sigui, ja com que tanquem totes aquestes bases, aquest formulari, tant el de paradista com a tallerista, està a la nostra web. Aquest any tenim la novetat que es pot omplir online. Normalment fèiem un PDF que s'havia descarregar, omplir i enviar. Ara ja, he fet un forn.
0: Se'm donen fatal les PDFs, aquests.
1: Per això, és que són molt difícils. Sí. Passava que hi havia molta gent que no podia.
0: Clar.
1: Aquest any ho hem digitalitzat d'una vegada, era com la nostra gran petició. Llavors, omplir aquest formulari, enviar les fotografies i ja està. I ja després, el dia 22 de juliol, al nostre web posem els resultats.
0: Molt bé, doncs al prat.cat, a l'apartat de cultura, que sabeu que està la pàgina web del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Aquí teniu el formulari de la parador, que recordem serà el 27 de setembre, diumenge, des de les 11 fins al vespre nit, en aquest espai de Joan Salvat Papasseit, en aquesta plaça molt propera al centre cívic i que també és molt agradable per fer el passeig de Festa Major. Marta, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igual.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
4: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
7: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance. La música dancing. La música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència, amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
9: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
10: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels tres menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
8: Notícies en xarxa. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
11: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
12: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
13: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
14: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
15: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
16: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Avui volem parlar d'una història que trenca barreres. El nostre convidat d'avui és un pretenc de 26 anys que fa tot just un any va graduar-se en periodisme i ha tingut l'oportunitat de seguir la visita papal a Barcelona com a periodista acreditat. Parlem de trencar barreres i avui descobrim el nostre convidat de la mà del Víctor Asensio des del Prata Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El nostre convidat, l'Ivan Felgueroso, ha superat traves físiques, les que planteja l'urbanisme a una persona que s'ha de desplaçar en cadira de rodes, i les psicològiques i socials, les que infravaloren una persona amb el 96% de discapacitat. Ivan, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bona tarda, Víctor.
1: De seguida parlem de tu, de la teva trajectòria, la teva experiència, però a mi el que m'agradaria que parlessis i m'expliquessis és com has viscut la teva professió periodística sent una persona que ha cobert l'arribada del Pontífex a Barcelona i l'ha seguit de ben a prop. Com ha estat?
2: Doncs recentment he finalitzat els estudis en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a primera oportunitat professional doncs he pogut cobrir la cobertura del Papa a Barcelona. He tingut la sort d'assistir a dos dels actes més importants que han sigut el diari de lluny a Montserrat i a la Sagrada Família. Ha sigut una experiència molt maca, molt emocionant i que m'ha marcat tant personalment com professionalment.
1: Com ha estat aquesta cobertura professional? Perquè al final, més enllà de ser un esdeveniment històric, no? Qualsevol persona que l'ha pogut viure, tu ho has viscut des de dins, amb una perspectiva que molta gent no pot tenir. Com ho has viscut, això?
2: Doncs ho he viscut amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè vaig sortir molt d'hora, dimecres 10 de juny, des del Centre Internacional de Premsa, ubicat a la plaça Espanya. Vam anar amb un dispositiu de transport especial acompanyats per membres de l'organització i de policia. Vam agafar un ferrocarril que teníem reservat, vam anar fins a Monistrol i allà vam agafar el tren cremallera que ens va pujar fins a la badia. Em va sorprendre molt l'ambient que respirava allà a Montserrat, perquè jo diria que el que més predominava era emoció, recolliment i espiritualitat. Hi havia moltes persones arribades des de diferents llocs de la geografia nacional i que portaven moltes hores agafant lloc per a l'arribada del Pontífex. Va ser molt emocionant el moment en què va entrar, diguem-ne, a l'abadia, perquè ho va fer amb papa mòbil, cosa que no ens ho esperàvem, perquè en un principi només estava previst que el fes servir a l'Estadi Olímpic i a la Sagrada Família, i va ser molt emocionant veure doncs, com arribava tothom doncs, aplaudint. I també em va sorprendre molt doncs, com és ell de proper amb totes les persones que estaven aplegades per veure'l, i com moltes persones, molts pares, doncs apropaven els seus fills perquè els pugui venir, i vaig veure el testimoni d'una noia que la van entrevistar per la televisió autonòmica de Galícia, que va aconseguir que el papa doncs pugui venir al seu fill que es deia Lleó, en honor al papa. I després doncs de la missa, que jo la vaig poder seguir doncs a través de les pantalles instal·lades a fora, a l'explanada de l'abadia, jo estava en una zona elevada, amb bona visibilitat, on estaven la resta de companys de premsa, i va ser molt emocionant també quan al finalitzar la missa, doncs, va sortir al balcó i es va dirigir a tots els presents.
1: Clar, tu acabes d'acabar els teus estudis universitaris i ja has cobert el Papa.
2: Sí.
1: Com et sorgeix aquesta oportunitat?
2: Sí, doncs va ser gràcies al Prat Ràdio que em van facilitar perquè pogués fer la sol·licitud a l'organització que gestionava el viatge del Papa a Espanya, i vaig tindre molta sort perquè em van seleccionar entre els més de 2.000 professionals que s'havien apuntat per a poder seguir els actes. I per a mi, com a periodista que acaba de començar la seva trajectòria professional, doncs ha sigut tot un privilegi i una estrena supermaca per a mi.
1: Clar, tu ja havies tingut contacte amb el Prat Ràdio cap al 2017, si no vaig errat, ara estic tirant de memòria, perquè vas ser becari del Prat Esports.
2: Sí, vaig poder doncs agafar una miqueta d'experiència i de coneixement sobre com funcionava la ràdio i en concret doncs els programes d'esports, i després de tindre aquesta experiència aquí al Prat Ràdio, doncs vaig començar l'any següent els meus estudis en periodisme.
1: Per tant, no ho vam fer tan malament.
2: No.
1: Et va agradar l'experiència.
2: I molt.
1: I per què decideixes doncs començar una carrera com periodisme?
2: Sí, doncs...
1: Què és el que et crida l'atenció?
2: M'agrada molt explicar històries, m'agrada molt doncs conèixer de prop les diferents realitats de la societat, i a més doncs crec que és una professió molt maca i molt versàtil, i que ofereix moltes possibilitats i tracta molts temes.
1: Mm-hmm. T'hem dit al principi, tens un 96% de discapacitat. Sí. Això t'afecta al teu dia a dia? De quina manera?
2: Sí, bueno, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, però amb esforç i els ajuts tecnològics, que per sort doncs estem molt, molt avançats en quant a tecnologia, doncs he pogut poder dur a terme amb normalitat la meva trajectòria acadèmica. Mm-hmm. Per exemple, no? Doncs amb l'ordinador tinc el teclat en pantalla, que puc amb el cursor marcar lletra per lletra i així poder escriure, perquè jo no, per les meves dificultats de mobilitat, doncs no puc escriure el teclat convencional, no? I també els dispositius tecnològics ja tenen la funció de dictat per veu, que funciona molt bé en comparació amb molt temps enrere, que era una tecnologia que estava començant i que no era del tot perfecta i cometia molts errors, i ara doncs està molt més perfeccionada i entén molt millor tot allò que dicto.
1: I més enllà de la tecnologia, tens un altre suport incondicional, que és el de la teva mare, que sempre, qui et coneix, doncs ta mare està sempre amb tu. Qui és per tu ta mare?
2: Sí, doncs és superimportant perquè m'ajuda a dur a terme totes les activitats essencials del dia a dia, que jo de manera autònoma doncs no les puc realitzar, i m'acompanya doncs a tots els llocs on he d'anar, i per exemple per a cobrir tant Montserrat com Sagrada Família em va acompanyar, i va anar tot molt bé i estic molt, molt content.
1: I clar, amb aquestes dificultats alguna vegada t'has trobat amb persones que no comprenien el fet de que volguessis esforçar-te en treure't una carrera i potser dir, doncs, potser hauries de dur un altre tipus de vida i no t'esforcis amb això i no et dediquis a això, o al contrari, has vist persones que ho entenien i que et donaven suport?
2: Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes persones que doncs, a veure, doncs, que estan conscienciades i que entenen que tothom doncs, ha de tenir dret a poder doncs, a poder-se desenvolupar tant acadèmicament com professionalment, i n'hi ha d'altres que són una minoria, no? Com m'ha passat amb algun professor que, de la universitat, que no està conscienciat i que no ho veu tan clar. Però per regla general jo diria que la majoria de persones entén la meva situació i fa tot el possible per a que jo pugui doncs, desenvolupar-me tant acadèmicament com professionalment, a l'igual que la resta de persones.
1: El periodisme al final és un servei públic essencial, és,
2: sí.
1: És exercir el dret a la informació, el dret a l'opinió, i és un valor importantíssim en democràcia, però també té un punt de subjectivitat, i al final cada persona aporta una cosa al periodisme que fa. Tu, evidentment, tens una subjectivitat que pocs periodistes tenen, que és la d'una persona amb discapacitat exercint la professió. Què aporta la teva situació a l'hora de veure el món d'una manera diferent a que poden fer altres companys?
2: Clar, doncs, en el meu cas, des de la cadira de rodes, doncs, l'accessibilitat és una de les qüestions que igual altres professionals, com no estan en la meva situació, doncs no ho veuen tan clar, no? O no hi posen tanta atenció. Per exemple, amb el transport públic hi ha moltes persones que fan els seus desplaçaments diaris de manera molt ràpida, molt eficient, però jo, amb la cadira de rodes, em costa molt més, perquè a vegades les rampes dels autobusos no funcionen, no es despleguen, o per pujar-me al metro, que ho he de fer per la part del davant, que és on és la plataforma, doncs no em dona temps a arribar i n'he d'esperar-ne amb un altre tren, en fi.
1: Hi ha estacions on ni tan sols hi ha ascensor, per exemple?
2: Sí, per exemple a Barcelona, a Urquinaona.
1: Urquinaona era una de les que pensava jo.
2: No n'hi ha accessibilitat, no n'hi ha ascensor, i per exemple a Verdaguer em sembla que tampoc.
1: Clar, són, al final són llocs que són neuràlgics importants,
2: clar,
1: no?
2: Són superimportants. I clar, per als desplaçaments, si he d'anar a fer una cobertura, doncs dificulta molt. Per exemple, dimecres, quan vaig anar a la Sagrada Família, doncs vaig arribar a Plaça Espanya, també, amb el ferrocarril reservat per al grup de premsa, i a Sagrada Família havíem d'anar pel nostre compte, i vaig tenir dificultat per arribar perquè la parada de Sagrada Família estava tancada, no es podia, i ens recomanaven baixar a la d'abans, que és Verdaguer. I però quan vaig arribar a Verdaguer no vaig poder baixar el tren perquè no hi havia plataforma, i pel que es veu tampoc ascensor, i vaig anar de baixa amb una altra estació, passat Sagrada Família. Per tant, em va costar molt més arribar a la Basílica de Sagrada Família, cosa que altres companys doncs, ho van tenir més fàcil.
1: Clar, quan parlem amb persones de discapacitat, la que sigui, trobem que hi ha moltes barreres arquitectòniques,
2: sí.
1: I això és un habitual. De fet, avui, per entrar a l'estudi on estem fent aquesta entrevista, hem de posar una plataforma perquè no està adaptat per persones amb cadira de rodes. I això és una tònica habitual. Creus que es té prou en compte la vida de les persones que tenen discapacitat a l'hora de planificar, a l'hora de pensar els llocs de feina, a l'hora de pensar fins i tot els esdeveniments?
2: Bueno, crec que la societat cada vegada es va conscienciant més, però que encara hi ha molta feina a fer.
1: I en el periodisme hi ha prou diversitat?
2: No n'hi ha. Per exemple, la cobertura del Papa, jo era l'únic professional que anava amb cadira de rodes.
1: Què és el que vols fer? A què et vols dedicar al món de la comunicació?
2: Doncs a mi m'agrada molt la cultura, la societat, i m'agradaria doncs poder tindre un lloc on pugui doncs explicar històries i donar veu a les persones i poder mostrar doncs distintes realitats que moltes vegades doncs passen una mica
1: desapercebudes, no?
2: Sí,
1: una mica, sí.
2: Sí.
1: I tens algun projecte de futur?
2: Doncs ara mateix estic amb el procés de recerca de feina i estic amb moltes ganes i il·lusió. Llavors, si tinc sort i puc treballar aviat de manera regular amb algun mitjà de comunicació.
1: Doncs et desitgem molta sort i si algú ens està escoltant que sapigueu que l'Ivan és un magnífic periodista que a més hi posa moltíssimes ganes i ja ho demostra el fet de que hagi volgut exercir aquesta professió trencant totes les barreres que se li han posat. Acabem l'entrevista amb una recomanació musical. M'has comentat abans de començar l'entrevista quina seria?
2: Sí, m'agrada molt la cançó Viva la vida de Coldplay.
1: Doncs crec que amb aquesta ho resumim tot. Moltíssimes gràcies, Ivan.
2: Moltes gràcies,
1: Víctor. Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el LUS. A 8:15 començarà la festa amb les entitats de cultura popular. A 8:00, la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanor i seguidament la colla de diables encendrà la foguera de Sant Joan. Aquest foc tindrà i donarà l'inici a la revetlla de Sant Joan, que el Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 al 24 s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'ha programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
2: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
0: La campanya de Sant Joan representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia. Aquesta concentració obliga a desplegar una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes.
1: Esports.
0: L'AE Prat ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent, que, tret de sorpresa d'última hora, serà la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat les dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer

0: plaça terrorista.
1: La Cooperativa Obrera de Vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Enterprise.
1: Tot seguit, l'espai de divulgació sanitària Fem Salut, amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs

0: Els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
1: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
0: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
1: En el dia a dia, de fet, estava pensant l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no? L'escriptura del metge no l'entens.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí.
1: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
0: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
1: Com us organitzeu, Patricia?
0: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui sobtar o alguna
1: cosa. Una UB3, que és unitat...
0: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
1: Sí.
0: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
1: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
0: ens ajuntem,
1: setmanal?
0: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana, i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
1: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes
0: Exacte.
1: Al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
0: Sí.
1: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
0: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
1: sí,
0: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
1: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
0: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
1: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
0: Sí.
1: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu administrativa.
0: Exacte. Sí? Sí, sí, sí.
1: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
0: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta, i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
1: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no?, si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes, o renovació de la recepta de crònics...
0: Sí.
1: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
0: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
1: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administrativa.
0: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota a el que és el metge, llavors.
1: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
0: Exacte, sí.
1: No?
0: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem, pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, als professionals.
1: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò als administratius, administratives?
0: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
1: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
0: Exacte.
1: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administrativa.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí.
1: Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
0: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
1: El tema de visites, refereixer sobretot a allò, Patrícia, a especialistes, ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
0: sí,
1: visitar amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament,
0: sí,
1: ens han de derivar, no?, o tenim allò més complicat.
0: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o algo, sí que és veritat que s'ha de derivar el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
1: Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització. No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
0: Doncs...
1: O ara mateix dius, doncs ara mateix no se m'acut.
0: Ara,
1: no?,
0: mateix no se m'acut, la veritat.
1: Ara mateix no,
0: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
1: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
0: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és, pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o diverses cosetes.
1: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
0: sí,
1: aquest aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu allò de...
0: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
1: I això mateix passaria en infermeria, no?
0: Exactament.
1: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
0: Exacte. Normalment, infermeria ja... potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
1: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
0: No, si cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
1: usuaris.
0: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
1: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
0: Exacte.
1: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a
0: mi. Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
1: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
0: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitzen les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
1: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
0: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
1: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal, sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
0: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
1: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
0: En principi, jo diria que sí.
1: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
0: Sí que és veritat que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes en la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
1: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
0: Sí.
1: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
0: Sí.
1: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò,
0: sí,
1: com més reconeguts, no? Perquè
0: sí, no,
1: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre... o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
0: Sí, no, la veritat que sí. amb el tema, per exemple, de metges i infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
1: Imagino, Patricia, ara que has dit, no?, allò de localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de... s'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
0: Sí, normalment, a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja els truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
1: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
0: sí,
1: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè sí, ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
0: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... sí.
1: Uh-huh. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
0: Exacte.
1: No?
0: I vull... pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
1: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
0: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà pues, ja evites que... però també els expliquem com funciona.
1: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
0: Exacte.
1: O analítiques.
0: Va molt
1: i
0: bé,
1: llavors...
0: la veritat.
1: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
0: no, vegades...
1: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
0: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
1: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell informatiu,
0: sí,
1: no només
0: exacte,
1: allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
0: exacte,
1: no?, en aquesta
0: sí,
1: situació.
0: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
1: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
0: exacte,
1: no?,
0: sí,
1: de serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
0: Exactament, sí. Sí, sí.
1: Jo no sé si la Patricia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... abans ho comentàvem,
0: sí,
1: no?, per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
0: la veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, doncs... pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
1: la veritat és que potser la Patricia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no?, pensem, bé, la persona que està al taulell, no?, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
0: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no?, quan vas al metge, o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada I estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
1: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
0: Segurament,
1: segurament.
0: Sí.
1: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
0: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia, i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora, i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà, i és una... Estem allà per ajudar, la veritat.
1: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no?
0: Exacte.
1: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la, no?
0: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà, i el que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
1: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Planellador i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
0: moltes
1: bona feina.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
9: Planeta Prat.
10: Dones al mar, una producció de Laura Quinto, amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i el Prat Ràdio.
11: Parlem de dones al llarg de la història, és possible que les primeres imatges que us vinguin al cap siguin precisament dones mitològiques, les sirenes. Benvingudes a una nova edició d'aquest podcast de Dones al Mar, en què parlarem d'aquest mite en una època en què les dones no eren ben rebudes als vaixells. Els mariners parlaven d'éssers meitat dona, meitat peix, figures que simbolitzaven el misteri, el desig. Però les sirenes han tingut molts significats al llarg del temps. I avui estem al Museu Marítim de Barcelona per conèixer més sobre tots aquests matisos del mite de la sirena, i és que en una de les seves exposicions han obert un nou espai per reflexionar-hi. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres la Mireia Maioles. Ella és cap de l'àrea d'educació i d'activitats del Museu Marítim de Barcelona. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos.
12: Gràcies a tu.
11: Un tema molt de llegenda avui, eh? Ens endinsem en pura mitologia.
12: Sí, sí, molt d'imaginació.
11: D'on ve la llegenda de les sirenes? Tenim per aquí sobre un llibre i dèiem, aquesta és la sirena més coneguda, però quin és l'origen? Què heu trobat?
12: Sí, les sirenes venen sobretot de l'època grega. Va ser Homer que a l'Odissea la cita per primera vegada. En l'Odissea no explica massa com són, però poc després ja les descriuen, són descrites com a mig dona, mig ocell.
11: Les primeres sirenes no eren peixos?
12: No eren peixos, eren mig dona, mig ocell, que vivien prop d'unes illes de per allà i que amb els seus cants atreien els mariners cap a penya-segats, cap a l'amor. I a partir d'aquí, doncs, es va anar imbrincant amb altres mites. Una mica més tard, també en l'Ilíada, surten les Nereides. Són filles de Nereu, que és el rei del mar, i són molt més juganeres que les sirenes i estan tot el dia saltant entre les ones amb els dofins i tenen palaus al fons del mar i són vanitoses, i segurament aquests dos mites es van anar fonent amunt, no?
11: Mm-hmm. Al llarg de la història, però, els mites han anat canviant des de... Clar, hem parlat de les sirenes i a mi em ve el cap, a la meva generació, suposo a tots, el mite de la sirenita,
12: sí.
11: No? Perquè d'alguna manera els dels 80 llargs vam créixer amb aquell mite. Però des de l'època clàssica fins a la sirenita de Disney, la cosa ha anat evolucionant, no?
12: Sí. Les sirenes són un reflex de les nostres imaginacions i depèn de l'època, del moment i del grup social hi han projectat una cosa o n'hi han projectat amb una altra. Aleshores, si en època grega el que feien era prometre amb els seus cants la sabidoria en els mariners, més tard, en època medieval, l'Església els hi confereix tot allò dolent que les dones tenen de dolent segons l'Església. Per tant, les sirenes són vanitoses, van només a aconseguir el seu propi benefici, intenten portar l'home cap a la perdició, i per això després apareixeran a moltes esglésies com a advertència, sobretot en els clergues joves, però en els homes joves en general, sobre les tentacions. Si tu segueixes els cants de sirena, et porten a la mort.
9: Mm-hmm. De fet, el mite de la sirena també té a veure o s'ha associat amb aquella frustració sexual dels mariners.
12: Sí.
9: Centenars d'homes tancats durant setmanes i setmanes en una embarcació sense presència femenina, ni parelles, ni...
12: Sí, no? Sí. A més, és que han sigut molts els mariners i els capitans que diuen haver-les vist. Per exemple, el propi Colom. Colom, en el seu diari de bitàcola, va dir que havia vist tres sirenes. I que no eren tan boniques com diu la tradició, que eren bastant masculines. Sembla que es confonien molt amb el que són els manatís, que són aquestes foques que es veu que alimenten les cries agafant-les amb el braç, tal i com les dones agafen les criatures per amamentar-les, no? Aleshores, des de lluny i durant molt temps sense haver vist cap dona i estar allà tancats, aquesta imatge els portava a pensar que hi havia sirenes, no? Però és que, pel que he llegit, és que, bueno, en el segle XVII el Hudson també va veure unes sirenes al nord de Noruega i també eren com unes sirenes molt juganeres i molt petitetes. A Escòcia també hi han diversos mariners que diuen haver vist sirenes, i se n'han vist fins a pel que jo he estat consultant, fins al 2012 és l'última vegada que s'han vist sirenes.
9: Avistament de sirenes, eh?
12: Sí.
9: Hi ha alguna plataforma d'avistadors de sirena contemporània?
12: Però està en aquest cas era Zimbabwe, uns treballadors que estaven treballant en una bassa i que es veu que van veure unes sirenes que són molt típiques d'allà, que són molt pèrfides, molt dolentes, i que tenen els ulls vermells i tenen ullals i acaben menjant la gent que poden atrapar, i es veu que van parar la feina i van haver d'anar-hi a fer tota una cerimònia per fer fora aquestes sirenes d'allà, i estem parlant del 2012.
9: No hi ha cap mite de sirena que li confereixi no sé, atributs positius, potser?
12: Sí, les sirenes, a més, moltes vegades són protectores. En aquí, que acabem d'obrir un espai, aquí baix en el museu, precisament tenim una sèrie de zinc-zincs de plata, de sonalls de plata, que es col·locaven, en forma de sirena, que es col·locaven amb una faixa a les criatures i a les dones, però principalment a les criatures, per impedir el mal d'ull. Per tant, moltes vegades les sirenes tenen també aquesta simbologia protectora.
9: Mm-hmm. Entrem a l'exposició, perquè a mi em genera molta curiositat com organitzar una exposició al voltant d'un mite, no? Teníeu objectes a la col·lecció? Com organitzeu, sí, no, aquesta narrativa?
12: De fet, aquí en el museu teníem diversos gravats. Tenim un quadre que representa, doncs, les sirenes d'Ulisses. Les sirenes també estan molt presents a vegades en mapes com a dibuix d'il·luminació. Teníem un tritó de fusta. Els tritons són mig home, mig peix. Si la sirena és mig dona, mig peix, doncs teníem un tritó de fusta, aquesta col·lecció de zinc-zincs de plata, i amb això i algun element més, com per exemple hi hem col·locat un Sant Telm, que és el sant que protegeix els mariners. I hem col·locat també unes, com una petita escultura que hi ha d'un frare a bord d'una embarcació que era un exbot que anava dalt de tot d'un pal de vaixell. Doncs hem parlat de l'esposa al mar i de la protecció en aquesta esposa al mar, no?
9: De fet...
12: és un àmbit expositiu petitet, eh? N'havíem fet una de fa anys, n'havíem fet una que es deia Sirenes en trànsit, una exposició sobre la sirena vista des del punt de vista LGTBIQ.
9: Això em va sorprendre molt quan en parlàvem preparant aquest podcast, perquè jo no coneixia aquesta dimensió i realment és una icona, no? Aquest mite ha esdevingut fins i tot icona que la comunitat LGTBIQ+ se l'ha apropiat, no?
12: Sí.
9: D'alguna manera.
12: De fet, hem parlat primer de les sirenes gregues i romanes, després hem parlat de les sirenes en època medieval com aquests éssers que representen la temptació, el pitjor de la dona. Després tenim una època posterior que seria el noucentisme i tot el romanticisme que defuig del que és
9: aquest mite potser més...
12: No, de tot el modernisme.
9: Sí.
12: I perquè és tan barroc i a més prové del nord, i el que busca és l'essència mediterrània i l'essència grega, i torna en el mite de les sirenes com a éssers, com, bueno, que representació de les dones, de la voluptuositat, de la relació amb la terra, o més que amb la terra, amb el planeta, tal. I després tenim el mite infantil, no? La sireneta, que has parlat tu, com a una icona infantil. I després, les sirenes són éssers que estan sempre en trànsit entre diverses corporalitats. Hem dit que havien sigut mig dona, mig ocell. Després, mig dona, mig peix, que poden tenir una cua
9: o dues
12: no? Cues. En època medieval són molt típiques també les sirenes, a part de les alades, les sirenes de doble cua, que són com dues cames, una cua agafada amb cada mà, com dues cames obertes que inciten, no, al desig. Per tant, a més, en el mite de la sireneta que ara explicaves, ella acaba aconseguint desfer-se de la cua per tenir cames, recordes? Per tant,
9: sí.
12: Hi ha una transformació també. Doncs aquest poder estar entre diverses corporalitats ha fet que la comunitat LGTBIQ, sobretot la trans, se les apropi com a símbols, i en les manifestacions que fan el Dia de l'Orgull, sobretot als Estats Units, és habitual veure persones trans disfressades de sirena, no?
9: De fet, hi ha qui fa una lectura des d'aquesta mirada de la pel·lícula de Disney i atribueix atributs queers a un dels personatges, no?
12: Sí, de fet, el que es diu és que el propi Andersen era homosexual i va escriure La Sireneta perquè el seu amic, del qual ell n'estava enamorat, es va casar amb una dona. I llavors La Sireneta és aquest reflex de l'amor no correspost, de que tu et sents com un ésser estrany, diferent del teu amor, no? I, per tant, tot el conte de La Sireneta està molt vinculat també a aquesta bueno, amb la comunitat LGTBIQ per aquesta raó. I a la pel·lícula de La Sireneta hi havia hagut bastantes de les persones que havien treballat en la pel·lícula que eren LGTBIQ+, i em sembla que a més hi havia una dona, no? Una trans que era habitualment es disfressava com a... Jo crec que més que com a sireneta, com a la
9: Úrsula.
12: La Úrsula.
9: Sí, no, és que jo sóc filla d'aquesta generació, l'he vist fins a la societat aquesta pel·lícula de petita.
12: Ostres.
9: Sí. Que recordava, no?, fins i tot un personatge proper a una drag queen, segurament.
12: Exacte, és que era una drag queen, exacte. Mira, això no... no ara me'n fas fer memòria. De fet, la cosa és que per fer el dibuix de la Úrsula, del personatge, es van inspirar en una drag queen. I per això també hi ha totes aquests lligams. amb la comunitat.
9: És fascinant la quantitat de lectures que un mite ens pot aportar, sí, sobre fins i tot el gènere, no?
12: Sí, sí, sí, sí. Per mi és de la de les coses més interessants que té la que té aquest personatge, no? Que reflexa des del desig, passant per la por, passant per tot el coneixement, passant per mil coses, no?
9: Com acaben les sirenes formant part de l'exposició del Museu Marítim de Barcelona?
12: Doncs, bé, aquesta part, aquests elements que són tan mitològics, o que sobretot que permeten diverses mirades i que permeten deixar via lliure la imaginació, són molt fascinants i són agradables per tothom, no? I per tant, doncs, mira, va ser a partir d'aquí que m'hi vaig començar a posar i em va començar a interessar i que ens hi vam posar. Vam començar, com et deia, amb l'exposició Sirenes en trànsit, perquè en altres museus fa cosa de 4 anys es va decidir muntar activitats al Dia de l'Orgull. Primer havíem fet una exposició que es deia El desig és més fluid que la mar, sobre la sexualitat a bord, mm-hmm. I la segona exposició que vam fer per commemorar el Dia de l'Orgull és aquesta. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va seguint una mica tota la recerca. No?
9: I amb aquesta recerca heu trobat un seguit de sirenes que, sí, no et diré que estan amagades perquè són visibles per la ciutat de Barcelona.
12: Sí.
9: La petjada que hi ha d'aquest mite, no?, arreu. On les podem trobar?
12: És que és, això sí que és una cosa fascinant. Per mi em va fascinar que és... bueno, un dia vas per Barcelona i veus una sirena. Però hi vaig començar a buscar informació a internet i pràcticament no n'hi ha, no n'hi havia. I llavors... bueno, m'havia sortit alguna foto així escadussera i a partir d'aquí a vegades surto a caminar, sobretot si he tingut un dia de treball de moltes hores, em reservo unes hores per fer una caminada al final i la meva germana hi deia, escolta, anem a buscar sirenes.
9: O sigui, segueixes treballant, eh? Després tu te'n vas a caminar, després a treballar.
12: És que és, mira, és una... I la boca té és que de vegades les veia i de vegades no les veia, no? Deia, n'hi ha una, sé que n'hi ha una per la catedral. Ostres, però on per la catedral? Llavors donàvem tota la volta, tot... i sí, n'hi ha una fantàstica de dues cues just a la porta de la catedral. I penses, ostres, mira què he passat jo a vegades per la catedral de Barcelona. Jo sóc d'aquí a Barcelona i he passat milers de vegades, he entrat a la catedral i no m'hi havia fixat mai, no? Per tant, doncs, bueno, és una sirena que em va fer molta il·lusió de buscar. Sabia que n'hi havia unes en una finestra de la casa dels canonges, que són noucentistes. Però buscant-les em vaig trobar una al carrer Paradís, molt petiteta, mm-hmm. que no sabia que existia, no? I la veritat és que és quasi com una caça d'això. I n'hi havia, per exemple, una de dues cues molt a prop de la catedral. I vaig anar-hi i no la vaig trobar.
9: Vull dir que si algú troba sirenes per Barcelona, que escrigui al Museu Marítim, sí, ens digui, sí, mira, n'hem trobat una.
12: Al final tenim un gran recull de sirenes a Barcelona, de sirenes alades, que n'hi ha, per exemple, aquí a Sant Pau del Camp, ja en el monestir, hi ha unes sirenes alades precioses, però el Manac té un capitell que és que és medieval, que també té aquestes sirenes amb les cames obertes. A Girona tenen un capitell a Sant Pere de Galligans amb unes sirenes també de cames obertes, de doble cua, preciós. Després hi ha una sirena modernista a la Barceloneta, a dalt de tot d'una casa, que si tu passes per sota no la veuràs, perquè has de mirar molt amunt, i si mires molt amunt és una sirena amb cua i alada espectacular.
9: I jo és que m'estan agafant ganes d'anar a voltar. Com sé per on començar a buscar? Teniu una guia? Teniu allò... Igual un itinerari, no? Perquè caminaríem molt, però amb diverses tongades.
12: Sí, les hem anat posant en el Google Maps. Em sembla que sota el títol de Sirenes de Barcelona. És veritat que baix a l'àmbit de sirenes hi ha un codi QR que us hi porta i bueno, ho anem actualitzant. És difícil, no hem organitzat itineraris, ho vam estar pensant, perquè malgrat tot estan bastant allunyades les unes de les altres. Vull dir que n'hi ha una, com us deia, a baix a la Barceloneta, aquí a Sant Pau del Camp, n'hi ha a la Rambla, a la Rambla n'hi ha dos o tres, n'hi ha cap a la Catedral, cap a la Casa dels Canonges, després tenim els Tritons, que n'hi ha aquí a la plaça Medina Celi, Duc de Medina Celi, n'hi ha un, però en els jardins del Palauet Albenis, doncs n'hi ha uns altres.
9: Quantes n'heu comptat de moment?
12: Jo crec que una trentena hi poden ser. Una trentena hi poden ser.
9: Que haguem descobert. Jo faig la crida.
12: Sí. A la Generalitat tenen un tritó impressionant, que ni ells mateixos ho sabien quan el vam anar a gravar, pujant cap al pati dels trongers.
9: Mm-hmm.
12: I després, a dintre del pati dels trongers, hi ha una altra sirena alada. Vull dir que... Sí,
9: bueno,
12: sí.
9: Que aquell palau també està ple de simbologia per tots els racons. Sí. Donaria per un podcast a part, gairebé.
12: Sí.
9: M'agradaria parlar... Potser fugim una mica d'estudi, però quina és la teva feina? Perquè crec que explica el per què el Museu Marítim parla de mites i parla de llegendes com les sirenes. Dèiem que ets responsable de l'àrea d'educació i activitats i de fet, en què consisteix exactament aquesta feina? Perquè crec que ens explica el per què el Museu Marítim repensa la seva col·lecció des d'aquí, no?
12: Jo estic a educació, activitats i exposicions.
9: Que això sona com a portar nens del col·le al museu.
12: Sí, però la part d'educació no la porto tant. Estic bastant ficada en tot el tema ara d'exposicions, que també depèn de la meva àrea, i he estat molts anys amb la part d'educació, i aleshores el que em dedico bàsicament és a la programació d'exposicions i a crear programes d'activitats entorn d'aquestes exposicions. Però en aquests moments, des de fa uns anys, la majoria de museus estan immersos en tot un canvi de mirada, de narrativa, que jo trobo interessantíssima. Vam començar amb el tema de gènere. Aleshores, vam començar a veure que en el museu no hi havia dones, no?, en les exposicions. I, per tant, calia, doncs, buscar on eren aquestes dones i veure quines feines feien i com les incorporàvem en els discursos. I poc després va sorgir tot el tema de la mirada LGTBIQ+, entre diversos museus, que es va dir, ostres, hauríem de fer un esforç per introduir aquesta altra mirada. I és d'aquí on va sorgir el tema de les sirenes o el desig tan fluid com la mar. I actualment sabeu que ara acabem d'acabar una exposició sobre la participació catalana en el tràfic de persones esclavitzades. Això ens permet repensar-nos des d'una mirada descolonial. És a dir, hem tingut també uns discursos, unes exposicions molt patriarcals, molt des del poder, amb una voluntat d'explicar la història d'una determinada manera, i això està petant a molts museus. La societat ha canviat molt, es demanen discursos més inclusius, més justos, que contemplin mirades de persones molt diverses.
9: Però a mi em sembla que el Museu Marítim ho teníeu especialment complex, tota aquesta reflexió, no? Vull dir que el repte era majúscul per la narrativa que hem tingut tradicionalment del que era el mar, per la participació de les dones, que sempre estava relegada en un segon pla, no? Suposo que fer tot aquest exercici que esteu fent aquests darrers anys està sent també un repte important.
12: Sí. Sí, clar, un museu marítim és més masculí que cap altre museu. Jo diria que té un discurs molt més masculí, perquè qui navegava eren homes, no? Bàsicament. Però te'n dones compte que si en lloc de posar el focus en l'home que surt a pescar, per exemple, l'amplies i parles de la comunitat, que hi han també les dones, no? Un exemple típic, no? Això ho explicava el director del Museu Marítim de Mallorca, que li preguntava a un senyor gran pescador, escolta, i les dones quin paper tenien en la, a la feina de la pesca, no a la comunitat, i deia, no, les dones cap. Bueno, és veritat que fan les arts de pesca i les tenen sempre a punt. També és veritat que quan arriba el peix el venen i a més tenen cura de tota la família, i dius, doncs per no tenir-ne cap, doncs jo veig que això és més que el 50% fins i tot, però en canvi només expliquem una part de la història, no? Aleshores, si agafem elements com les sirenes, que són tan versàtils, et permeten explicar moltes històries, et permeten explicar-les des del punt de vista, com et deia, infantil, no? I llavors podríem parlar de què representa per les criatures aquest mite o tal, o des de les pors, com l'hem agafat, mm-hmm. o des de diversos aspectes.
9: O fins
12: no?
9: i tot des dels mascarons de proa, no?
12: Sí, sí, sí, sí, sí.
9: De coses més concretes i més tangibles.
12: Sí, per tant, te'n dones compte que el patrimoni no s'explica només des d'una sola mirada, sinó que tens un gran ventall de possibilitats i que cadascú l'explicarà d'una manera diferent, no?
9: Em penso que més, si explico moltes interioritats ja m'ho diràs, però em penso que més vas fer tota una feina, no només de relectura del patrimoni en fora, sinó interna al museu.
12: Sí, bueno, és que una de les coses, no sé si vas per aquí, però jo crec que una de les coses primeres és canviar la nostra pròpia mirada. És a dir, una de les feines que tinc és canviar-me primer la meva i després aconseguir que la resta de companys també canviïn la seva perquè hi hagi aquesta relectura. Anava per aquí?
9: Per aquell treball que vau fer quan va haver-hi el treball que vau fer amb la Catalina i que després vau treballar sí. amb tot l'equip del museu, em penso també en aquest canviar la mirada, no?
12: Sí, sí. Vam iniciar ara fa uns anys una recerca sobre on són les dones en la mar, no? Uh-huh. I llavors amb una periodista que es diu Catalina Gaià i una companya seva que es diu Laia Saró, amb dues periodistes es va estar fent tota una sèrie d'entrevistes per veure on eren les dones al mar i te'n dones compte que estan a tot arreu i vam veure que als arxius del museu no hi havia imatges de dones treballant a la mar, per la qual cosa es va fer una crida per les xarxes socials i vam dir, escolta, estem buscant imatges de dones treballant a la mar, qui sigui dona de mar i tingui fotos seves que ens les enviï, i en pocs dies vam obtenir un centenar d'imatges de dones que treballaven en els motors dels vaixells, de dones que portaven charters, d'estibadores que li comentava abans a la Laura que em van enviar un correu molt sentit que deia, escolta, nosaltres hem vist la vostra crida i nosaltres ens considerem dones de mar, per tant pensem que tenim dret a ser dins el vostre museu i en els vostres arxius, i per tant ens van enviar imatges d'això, pescadores. Vam tenir quantitat d'imatges que ara que tenim és moltes més dones treballant que fotos d'homes, que tampoc no n'hi ha tantes, no? Per tant, quan vam començar aquesta recerca, la Catalina Gaià deia, això ja veuràs com et farà canviar, hi haurà un abans i un després, perquè jo, a mi m'hi van posar en aquest grup de recerca, no ho veia massa clar, doncs, ostres, ara he d'estar en el grup de gènere, jo, o sigui, amb la feina que tinc he d'estar, i això bueno, em va fer canviar molt el meu punt de vista i anar buscant aquestes altres maneres de mirar i d'interpretar el patrimoni, no?
9: Doncs Mireia, moltes gràcies per aquesta estona, per acollir-nos aquí a casa vostra i per fer-nos somiar amb
12: moltes
9: les sirenes.
12: Moltes gràcies a vosaltres, sou benvinguts sempre al museu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Són 1:15.
3: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
2: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 7:45 començarà la festa amb les entitats de cultura popular. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanó i, seguidament, la colla de Diables encendrà la foguera de Sant Joan. Aquest foc donarà inici a la revetlla de Sant Joan, que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 a 24 s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova de la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
4: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fonts, són bateries, són candeles.
2: La campanya de Sant Joan representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia. Aquesta concentració obliga a desplegar una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes.
3: Esports.
2: L'AE Prat ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent, que, tret de sorpresa d'última hora, serà la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat les dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que va estirar la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació. Més informació a l'informatiu migdia a la una.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al

Vinga, doncs així acabem el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair a col·laboradors i col·laboradores que fan molt més interessant i entretingut aquest programa. També gràcies a tot l'equip, amb Sergio Villar i Pico Estiró a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció, amb Neus Bou a les xarxes socials i, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dijous. Gaudiu moltíssim de la revetlla de Sant Joan. Cuideu-vos!

0: Es la una.
1: Serveis informatius al Prat Ràdio.
0: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui, dimarts 23 de juny de 2026.

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. La nit del 23 al 24 de juny s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. No petis la Revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen què cal fer i evitar a la compra de petards no autoritzats. I amb una Revetlla de Sant Joan que ja és a tocar, cada any els petards tornen a ser protagonistes en una d'aquestes nits més esperades del calendari. El sector dels pirotècnia assegura que la festa està canviant, menys soroll, més espectacle visual i també noves iniciatives per fer la celebració més inclusiva i segura. Pel que fa als esports, l'EPRAT ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent. Són Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Ho repassarem al Prat Esports amb Jonathan Marín González. I el temps, jornada avui encara molt calorosa, marcada en l'onada de calor que ahir va arribar al pic d'intensitat. Viurem una Revetlla de xafogor, especialment fins les primeres hores de la matinada, quan la temperatura serà més agradable i donarà pas a un dimecres de Sant Joan sense onada de calor, però encara amb temperatures força elevades. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la Revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social, Anna Martín Cuello, en declaracions aquest matí al magazín Planeta Prat.
1: Tenim unes dunes que s'han de protegir i no podem atrevir-nos a que passi res relacionat amb el foc ni cap crema i, per tant, està totalment prohibida la nostra platja. Per tant, no són com altres platges d'altres parts d'Espanya, d'Alicant, en què hi ha fogueres. A la nostra no es pot fer fogueres i no es pot tirar pirotècnia. Això sí que és veritat que és una prohibició important perquè tenim uns espais naturals que cal cuidar i que cal preservar i, per tant, no es permet res que pugui provocar un incendi.
0: En qualsevol cas, per aquelles persones que vulguin gaudir de la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del Semestruc a partir de les 9 i 5 del vespre i fins a 4:45 del 9 del matí. Des de la platja i fins a la ciutat, la primera expedició serà a 4:45 de 10 del vespre i l'última a les 9 i 5 del matí. Un servei que Martín recomana enormement per a aquelles persones que considerin el consum d'alcohol durant la Revetlla. Hi haurà activitat fins a una desena d'indrets a la ciutat, des de la foguera de Jardins de Mont-racó, passant per les festes de Sant Cosme, plaça Constitució, el barri de Llevant, la Granja, les cases de la Seda, la Penya Taurina, el Lobo de Mar a la platja, el Tinglao, l'Skate Park i l'Artesà. Està preparat un dispositiu de seguretat amb especial atenció en aquells punts on la festa s'allarga fins a altes hores de la nit.
1: Tindrem policia local, el Tinglao també ha ficat seguretat, tindrà seguretat extra en aquesta festivitat i, per tant, tots els cossos de seguretat estaran donant voltes no solament per aquesta festa, sinó per totes les Revetlles, perquè la de la Barceloneta també acaba tard. Sí. Són algunes les que acaben fins més tard. Tindrem tot un dispositiu de seguretat en policia, en Mossos, que donaran voltes per la ciutat i, en cas que hi hagi algun problema, poder actuar ràpidament.
0: I com sol ser habitual, l'única foguera que s'encendrà a la ciutat serà la de Jardins de Mont-racó, quelcom que la tinenta d'alcaldia sustenta per motius de seguretat i per l'estricta normativa actual.
1: S'ha pogut mantenir perquè també té l'espai més segur en poder-ho dur a terme. També s'ha mantingut el Sauló, és una plaça que no es dura amb la seva totalitat, amb la lògica de que es pugui mantenir aquesta tradició de la foguera, que també és un tret identitari de la nostra festivitat, però clarament en altres espais on es feien fogueres, als carrers, en algunes places, era insegur i la normativa ja no ens ho permet com ens ho permetia abans.
0: Martín també ha destacat la necessitat de cuidar del mobiliari urbà durant la nit perquè les reparacions es paguen amb els diners de tothom, així com ha recordat que el CUAP està obert 24 hores i ha instat a que no agencin petards prop de les residències de gent gran o de rubricatus per evitar perjudicar les persones que pateixen especialment amb el so dels petards. L'Ajuntament ha penjat pels carrers de la ciutat un ban municipal incloent totes aquestes indicacions tant per la jornada de Sant Joan com per les properes festes de Sant Pere i Sant Pau. en bona mesura pensant en les persones amb alta sensibilitat i els animals que es veuen particularment afectats.
1: Creiem que hem de ser també conscients de que genera aquesta festa per una part de la ciutadania. I per tant, volem ser conscients de ficar-li sentit comú a vegades que, bueno, a vegades ens en va una mica aquest sentit comú com a societat, des d'un espai de convivència, des d'una convivència d'una ciutat que vivim moltes persones de moltes diversitats i que per tant hem de ser conscients de que aquesta festivitat potser no tothom la viu amb l'alegria o amb la festa o passar-s'ho bé amb aquesta pirotècnia.
0: En paral·lel, els i les veïnes del nucli antic poden recollir rotlles de cartró per a protegir els seus habitatges i locals davant el pas de cercaviles i espectacles de Sant Pere i Sant Pau. Ho han pogut fer tant ahir com aquest matí i ho podran tornar a fer dijous 25 a les 9 del matí i fins les 6 de la tarda, així com divendres 25 també de 9, en aquest cas fins les 4 de la tarda, a les oficines municipals del carrer Centre número 28.
2: Altres apunts.
0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. La nit del 23 al 24 de juny s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. No petis la revetlla, repeteix com a lema de campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre d'altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu fer més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales del 112 de Barcelona i Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt de moviment.
3: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: La consellera Parlon també demana extremar la prudència després de 1.356 avisos que es van registrar l'any passat. Fem una breu pausa publicitària, però no deixem Sant Joan i seguirem parlant-ne tot després d'aquests consells publicitaris.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
7: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
6: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
8: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General da Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
12: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
13: Martes sí y martes no.
14: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
15: Martes sí, martes no.
12: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
0: Economia. Queden poques hores per celebrar la revetlla de Sant Joan i com cada any els petards tornen a ser protagonistes d'una de les nits més esperades del calendari. Però el sector assegura que la festa està canviant. Menys soroll, més espectacle visual i també noves iniciatives per fer la celebració més inclusiva i segura. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
16: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
0: En aquest context, una de les novetats d'aquesta campanya és l'aposta per fer la festa més accessible. Petardos TM ha incorporat mesures específiques per facilitar que persones amb hipersensibilitat auditiva també puguin participar de la celebració.
16: Hem desenvolupat una mena de kit sensorial que diuen que són una mena d'estris que van dintre de la bossa, que hi ha des de taps per les orelles, des d'uns aparells que ells poden fins i tot mossegar quan si senten molt de soroll, com uns plàstics que ells poden manipular, bueno, tot un seguit d'estris que Petardos TM regala a la gent que va a les botigues, que primer telefona al nostre número de telèfon i llavors a partir d'aquí comença un procediment, van a buscar la botiga i se'ls regala aquest tipus aquest kit sensorial, que bàsicament és una bossa d'aquestes de platja amb tot això aquí dintre.
0: Aquest canvi de tendència en la forma de viure la revetlla també es reflecteix en el tipus de productes que arriben a les botigues. Les bateries i els efectes de llum han anat guanyant terreny els darrers anys fins a convertir-se en alguns dels articles més demandats, mentre que els petards més sorollosos tenen avui un pes molt menor en les vendes. Tot i això, el negoci continua depenent d'uns pocs dies de màxima activitat. La campanya de Sant Joan concentra bona part dels ingressos anuals del sector.
16: L'habitual és que la gent va, com sempre, a última hora, no? Suposo que passa amb tots els sectors. El que passa que des de Petardos CM fem campanyes de promoció des del dia 1 de juny amb el Black Days, que el producte està en la meitat de preu, després passem a un 3x2, després a la segona unitat a meitat de preu, és a dir, anem fent promocions sobretot per evitar aquestes cues dels últims dies, que la gent vagi a última hora. El 60-70% de la nostra venda els últims 3 dies.
0: La campanya de Sant Joan representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia. Aquesta concentració obliga a desplegar una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes. Aquesta evolució del sector també ha anat acompanyada d'un canvi en la manera d'entendre la seguretat. Tant les administracions com les empreses insisteixen cada any en les recomanacions bàsiques d'ús responsable.
16: Hi ha més consciència perquè hi ha campanyes que es fan des de l'administració, des de Protecció Civil, des de la Generalitat, que es va d'alguna manera recomanant què s'ha de fer, com s'han de llançar els petardos, també a les botigues de la gent que tenim botigues de pirotècnia també hi ha rotulació que s'indica, tots els productes estan etiquetats, hi ha instruccions d'ús. També t'he de dir que els últims 10 anys Xina ha fet un esforç brutal perquè només quedin les fàbriques que produeixen a major qualitat, amb més seguretat.
0: També recorden que en alguns elements especialment perillosos, com els fanalets voladors, estan prohibits pel risc d'incendi, especialment en territoris amb una elevada massa forestal, com és el cas de Catalunya. Però més enllà del consum i la seguretat, la campanya tampoc escapa del context internacional. El sector de la pirotècnia depèn majoritàriament de la producció xinesa i això ha tingut conseqüències directes en els costos.
16: El tema d'Israel amb Palestina, amb el Líban, tot el no poden pujar els barcos pel Mar Roig, han de fer tot a la volta per Àfrica, allà per Sud-àfrica, pel Cap de Bona Esperança, han de fer una volta molt més llarga. Sí, ara és el transport marítim, el noli, és molt més car, evidentment, perquè els temps d'entrega són més llargs i els costos són més importants també.
0: Amb tot, el sector confia que la nit més curta de l'any mantingui intacte el seu esperit, una celebració popular que cada vegada busca combinar tradició, espectacle i convivència.
17: Agenda.
0: I continuem parlant d'aquesta revetlla de Sant Joan, que no només és la nit més curta de l'any, sinó també una de les més esperades per pretencs i pretenques. La coca a taula i els petards, però també la flama del Canigó i la foguera de Sant Joan són els protagonistes d'aquest moment màgic que dona per inaugurat un nou estiu. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 8:15 començarà la festa amb les entitats de cultura popular concentrades a la Cruïlla entre la plaça Pau Casals i l'avinguda Verge de Montserrat. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanor i seguidament la colla de Diables encendrà la foguera de Sant Joan. Escoltem el secretari de la colla de Diables, Miqui López.
18: Nosaltres esperem ben bé allà Pau Casals amb les entitats a que arribi la Unió Excursionista amb la flama. Llavors el que fem és rebem la flama, encenem totes les torxes i ja fem una cercavila directament pels carrers de la ciutat, direcció a la Barceloneta. Llavors un cop arribem allà, som testimonis del pregó o d'alguna lectura que normalment es fa i més endavant donem inici a la foguera i fem una actuació de plaça.
0: Aquest foc donarà inici a la revetlla de Sant Joan, que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. L'Associació de Veïns de Llevant celebrarà la nit des de les 9 amb coca i música enllaunada per compartir la festa en bon ambient. Escoltem Rafa Rubio, de l'associació, parlant de la importància d'aquestes festes per al barri davant un context on cada cop és més difícil fer comunitat.
19: Una manera de juntar tota la gent, a los veïns, a los socis, se la passen bé.
20: Sí.
19: I me sap greu, però el relevo generacional no.
20: Tu voldries que et rellevessin,
19: sí,
20: ja.
19: Sí, però no, ningú vol saber res. I la joventut, menys.
20: Clar.
0: A les 11 serà el torn de la revetlla de Sant Joan per l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Cosme i Sant Damià. Fins a les 3 de la matinada, a la plaça del barri, hi haurà animació musical del duo Valparaíso i s'hi habilitaran taules i cadires per a tothom qui vulgui sumar-s'hi. Una altra opció per celebrar la revetlla són les festes del barri de Sant Jardins de la Pau. D'11 de la nit a 2 de la matinada hi haurà música amb l'orquestra Sàndalo, una oportunitat per compartir la revetlla en comunitat amb música en directe, ball i ambient popular per totes les edats. A més, com a novetat aquest 2026, el Tinglau organitza una revetlla jove a l'Skatepark. El Tinglau és una iniciativa privada d'esdeveniments d'oci nocturn impulsat per dos pretencs que volen engegar festes a la ciutat. Primer ho han fet a locals del Prat i ara amenitzaran la nit de Sant Joan després de converses amb l'Ajuntament. Una nit en què volen fer-se conèixer a tot el Prat, especialment a la gent més jove. Escoltem David García, una de les dues meitats del Tinglau.
21: Enfoque nuestro del Tinglao, nosotros el ambiente, gente, la edad media nuestra es de 25 para arriba, es el target más o menos un poco que tocamos nosotros. Sí que es verdad que queremos darnos a conocer con la juventud también del Prat, de 18, 19, 20,
20: claro.
21: Gente que se va todos los fines de semana al Malal de Festa, por ejemplo,
20: sí.
21: Que puedan decir un sábado, oye, mira, está el Tinglao, porque es verdad que hay gente que no lo conoce.
20: Uh-huh.
21: Porque nosotros hablamos con mucha gente y hay gente que no lo conoce. Entonces queremos darnos a conocer más lo que es a ese público.
0: També hi ha festa a la Granja, a les Cases de la Seda, a la Penya Taurina, a l'Artesà i a la Guingueta Lobo de Mar. Pels qui prefereixin celebrar la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del Semestruc a partir de les 9:05 del vespre i fins a 4:45 de 9 del matí. Des de la platja i fins a la ciutat, la primera expedició serà a 4:45 de 10 del vespre i l'última a les 9:05 del matí. Recordem, que a la platja estan totalment prohibits els petards, la pirotècnia, les fogueres a la platja, per minimitzar el risc d'incendis a la pineda adjacent.
2: El temps.
0: I moment de repassar la previsió meteorològica d'aquests propers dos dies. Ho fem de la mà de Lluïsmi Pérez. Lluïsmi, bon dia.
1: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda.
0: Doncs hem repassat aquests dos dies pel que fa a terra, però avui, amb la calor que fa, dia de remullades i nit també per aquest Sant Joan per aprofitar la platja. Digue'ns, Lluïsmi, com estarà la mar les pròximes hores?
1: Una situació que ha de ser molt tranquil·la, tant aquestes properes hores com també durant la revetlla i el dia de Sant Joan. A tota la costa el vent serà més aviat feble, l'estat de la mar molt i molt plàcid i absència de pluges i de tempestes. El que sí que podem dir és que hi haurà alguns núvols baixos o algunes boires, sobretot ja algunes milles marandins aquesta tarda en el cas de la Costa Brava i aquesta propera nit i el dia de Sant Joan al matí a la costa barcelonina i també cap al nord de la Daurada, bàsicament cap al Baix Penedès, al Tarragonès, en algun cas també al Garraf. Aquestes boires marítimes que s'aniran desfent amb el pas de les hores del dia de Sant Joan. El vent molt feble a les immediates hores de sud-sud-est, un palet més reforçat al Golf de Roses. Aquesta propera nit moltes calmes i durant el dia de Sant Joan tornarà a girar aquest vent cap a sud-est, però sempre feble. Per tant, marejola en general, no parlarem de gran ressaca marítima ni tampoc de grans corrents. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi, bona revetlla.

Arribem al final d'aquest informatiu migdia d'avui, dimarts 23 de juny de 2026, que hem centrat exclusivament en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Tot seguit, el Prat d'Esports amb Jonathan Marín repassarà l'actualitat esportiva. Nosaltres tornem a les 5 i a les 6 amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: el Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 36 segons de dos quarts de dues de la tarda. Avui parlarem de tots els moviments que estem veient en la plantilla de l'Associació Esportiva Prat, que ja ha posat en marxa la maquinària durant els següents dies per fer les sortides i després arribar a les futures arribades de futbolistes per a la confecció del primer equip. Aquest dilluns s'han anunciat les de Marc Muñoz i Abel Cortina i fa uns minuts la de Pol Aldebó. Avui en el programa parlarem d'elles. Una edició migdia que tindrà un gran protagonista perquè ens visita un mite esportiu de la nostra ciutat, Antoni Teixeira, actual entrenador de porters del Sabadell i que aquest cap de setmana s'ha proclamat nou equip de segona divisió. En una estona parlarem amb ell a la secció de Pretens pel món amb el Manolo Gol. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i comencem parlant d'aquests moviments a la plantilla de l'Associació Esportiva Prat, que ja ha anunciat doncs, 3 baixes més per a la propera temporada, que, tret de sorpresa d'última hora, serà a la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat la dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina, aquest darrer que jugarà al Rubí, i, com dèiem, fa uns minuts, la de Pol Aldabó. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que vestirà la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació. Pel que fa a la participació d'aquests futbolistes, en el cas de Muñoz, el futbolista de Terrassa ha disputat un total de 30 partits aquesta temporada i més de 2.100 minuts. Si parlem de Cortina, el migcampista de Santa Coloma va tenir un paper destacat, sobretot en el primer tram de la temporada. En total ha jugat 29 partits que s'han traduït en més de 1.700 minuts i ha anotat una xifra de 5 gols. I com dèiem, la més recent ha estat la de Pol Aldabó, que s'ha convertit en la quarta baixa de l'Associació Esportiva Prat. El defensa barceloní, després d'un inici complicat per culpa d'una lesió, va ser un fix a les alineacions de David Vila, Joan, on ha arribat a jugar 28 partits i poc més de 2.300 minuts. I doncs, ja que parlem de sortides i arribades de l'Associació Esportiva Prat, recuperem unes declaracions del vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavi Vila Joana, on parlava de la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada.
1: Nosaltres busquem els perfils de jugadors que ens puguin servir tant que a Lliga Tercera com a Lliga Elite. És més, busquem jugadors

0: quin nivell de primera ref, és a dir...
1: Un Vilajona que també va parlar del pressupost de cara a la següent temporada.
0: A nivell de pressupost estarem més o menys amb el que creiem que l'equip necessita. De fet, com vaig venir aquí, a part del cop de mà, òbviament, de l'àrea esportiva, doncs també em vaig prometre a mi mateix que també donaria i mantindria amb els problemes econòmics que tenia en el seu moment al Prat el suport econòmic. I per tant, la meva prioritat és que el club segueixi funcionant, que ho faci bé, que jugui, faci un bon joc, que la gent torni a tenir ganes d'anar a veure el Prat per tal com juga, i òbviament que els resultats acompanyin.
1: Doncs veurem quines són les arribades de cara a la propera temporada. De moment, doncs, el club anunciarà totes les sortides. I això pel que fa al Sagnier. Si ens anem a l'Estruc, el Terlenc ha anunciat que el davanter Ismael Cabello continuarà una temporada més vestint la samarreta del Terlenc. La propera temporada, això sí, serà a segona catalana. You can't stop this, you can't stop this. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda. Deixem aquests flaixos d'actualitat i anem ara amb la secció de Pretencs pel món, amb en Manolo Gol.

0: Doncs anem amb la secció de pretens pel món amb en Manolo Gol. Manolo, ja darrer partit que ens quedava ja en aquesta secció que ha anat, doncs, en les darreres setmanes anant a menys, evidentment, doncs és el que hi ha. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Buena tarde, Jonathan. Pues sí, solamente nos quedaba ya este partido pendiente del Sabadell de Toni Teixeira, que consiguió remontar la eliminatoria. Recordamos que el Zamora había ganado allí en su campo y el Sabadell consiguió 4 goles, como 4 soles, y consiguió un ascenso súper merecido.
0: Doncs sí, un play-off de canat de remuntades i que ara doncs, parlarem amb el nostre protagonista d'avui, en Toni Teixeira, que ja ens acompanya aquí als estudis del Prat de Rotllo. Què tal, Toni? Bona tarda i benvingut novament.
2: Hola, bona tarda i gràcies.
0: Primer de tot, enhorabona. Com ha anat les celebracions?
2: Doncs molt bé. El partit va ser divendres, amb el que hem tingut tot el cap de setmana per celebrar. Ahir vam rebre la rebuda del president del Parlament i amb allò ja vam ficar a punt i final a les celebracions i a partir d'avui hi ha vacances segurament curtes però amb un bon sabor de boca.
0: Unes celebracions que han tingut a més molt de ressò, sobretot per les declaracions de Diego Fouli, el porter, que el coneixes bé com a entrenador de porters del Sabadell. Déu-n'hi-do la que s'ha liat.
2: Sí, malauradament ha atacat una mica la celebració. Al final va ser un error que en aquell moment d'emocions i a més va ocórrer. L'endemà el club ja va emetre el seu comunicat, ell també demanant disculpes, i la resta al final tampoc ho puguem controlar molt, no? Fins on arriba.
0: Parlem de futbol, parlem del partit de tornada contra el Zamora. Teniu aquest marcador advers d'1-0, però déu-n'hi-do la tornada, 4 gols, i no sé si des de la banqueta en algun moment es va patir o va ser tot una catifa de flors.
2: No, realment al final teníem la confiança de que sabíem que podíem donar-li la volta, igual que vam fer a les semifinals amb el Castilla, però sempre tens aquell punt d'incertesa perquè en qualsevol moment el rival també té la seva opció durant el partit, que la va tenir, perquè ens vam avançar al marcador d'hora, però a l'inici de la segona part el Zamora va donar un pas endavant i ens va ficar les coses difícils. Però aquest equip sempre ha anat a més durant la temporada, no ha deixat mai de lluitar i sabíem que tindríem les nostres oportunitats i així van arribar al tram final.
0: Com vas viure l'ambient, sobretot l'arribada a l'estadi, amb tota la gent volcada amb l'equip? En fi, un ambient que podríem veure tranquil·lament en partits de primera divisió, de partits grans. Tota aquesta

0: La sensació, com la vas viure des de dins?
1: Bueno, al final és una sensació que no es pot descriure. Allà comença l'eliminatòria, o la tornada de l'eliminatòria, no? en aquella empenta de l'afició, que veus la ciutat volcada per animar-nos, perquè ens donen tota la confiança del món, i és un plus que el jugador, sobretot, que és al final el que juga, encara aquell partit amb més força i energia, si cal, per afrontar el partit. I bueno, ho vam viure el dia del Castilla, que va ser la primera vegada, diguéssim, que teníem un resultat en contra més desfavorable encara, que va ser un 2-0, i ja ho vam viure, però ja la última va ser com tot multiplicat, no? Perquè al final estàvem en partit de poder pujar. La ciutat i qualsevol requinat ho ha passat malament en els últims anys, i bueno, al final pues, nosaltres hem aconseguit també pues, que la ciutat torni a tenir aquell punt, no? de saber que és un gran club, que té una gran història i que això a vegades també juga un paper molt important en aquest tipus de partit.
0: Sí, perquè la nova Creu Alta ha estat clau, remuntada contra el Castilla i remuntada contra el Zamora. I quin paper creus que ha tingut la remuntada contra el Castilla, que no sé si potser aquí era el partit que, doncs, enfocant després la tornada, més difícil de donar-hi la volta, primer perquè és el filial del Real Madrid, perquè veníeu d'un 2-0, que és com, ostres, comencem el playoff i quina clatejada, 2-0. Quin pes ha tingut aquesta remuntada per després, doncs, assolir aquest premi final de l'ascens?
1: Doncs jo crec que ha sigut, no diria un punt d'inflexió, perquè al final tota la temporada ha sigut molt bona, però sí que va ser el punt aquell de confiança, de saber que si això ho havíem aconseguit pues estava molt més a prop encara de l'ascens, no? Han sigut dos partits de sold out, no? De 12.000 persones a l'estadi. L'últim partit va ser una bogeria, perquè una setmana abans ja s'havien venut pràcticament totes les entrades i hi havia gent que es quedava sense, i bueno, al final ja et dic que han sigut unes últimes setmanes de bogeria autèntica, perquè ja pràcticament vam omplir l'últim partit de Lliga a casa amb l'Antequera i no va sortir com volíem, però com et deia abans, aquest equip quan semblava que estava mort, doncs sempre tenia una cama, no?, preparada per aixecar-se, i ho hem demostrat.
0: Has patit més o pateixes més estant a la banqueta formant part de l'estaf o com a jugador en eliminatòries com aquestes? Sempre es diu que des de fora es pateix més, en
1: sí,
0: el teu
1: sí.
0: Cas?
1: No, totalment. Al final depèn dels jugadors, no? Tu quan estàs al dins del camp no ets tan conscient de que s'està jugant l'equip. Bueno, sí que ets conscient, però al final no hi penses. Estàs jugant, estàs competint, estàs pensant en cada acció, però des de fora al final tens aquell punt de nervis, no? De que tu al final ja està, tota la teva feina ja està feta, i al final ja depèn del jugador, no? I bueno, es pateix més, igual que tinc la sensació de quan parlaves amb la família, no? En aquest tipus de partit ja et deien tot el que havien patit, pues ara és una mica semblant.
0: Encara que en el teu cas, com a porter, segurament molts partits eres un espectador més, quan a vegades doncs, es volcava tot el joc a la porteria contrària. Clar, també depenies, bueno, a veure què fa la resta. Aquí de moment no hi ha feina, bé. O sigui que una miqueta ja tenies experiència en aquest sentit de delegar o confiar en a veure si li donen la volta, no?
1: Sí. I a més això també és algo que ha sortit en conversacions amb part de l'estaf, no? De que molts cops a la porteria pues ets un part principal, no? Però també una mica secundària, sobretot en la fase ofensiva. Llavors, segurament a aquest punt d'allà haver viscut situacions de dependre del company, doncs també m'ajudarà per gestionar.
0: Manol, aquest no és el primer ascens de Toni. Evidentment, doncs, hi ha alguns com a futbolista.
2: Así es, como futbolista tuvo 4, 3 con el Prat y 1 con la Fundación Esportiva Grama. Y todos nos acordamos de aquel ascenso contra el Atlético Sanluqueño, que en el partido de ida, desde luego que no te aburriste.
1: Sí, la verdad que además que fue el primero, también era mi experiencia, digamos, de jugarlo, porque el anterior playoff me lesioné unas semanas, unos meses antes y no pude disputarlo, y era mi primer partido de playoff jugado, y la verdad que aburrido no fue aquel partido, fue un gran partido por el ambiente, por el rival, que era de los más potentes de todos los grupos. y bueno, pues ese día quedó marcado en mi memoria, tanto ese como el de la vuelta aquí en el Sagnier. Y bueno, pues luego ya todo lo que todos sabemos, ¿no? De más ascensos, que bueno, que al final ahora quedan un poco lejos, que estoy en otra etapa de mi carrera en el mundo del fútbol, pero que también ha iniciado con éxitos.
2: Este es el segundo con el Sabadell, porque la temporada pasada ya subisteis de segunda a primera federación. En una eliminatoria final contra el UCAM Murcia, ganasteis 2-1 en la Nova Creu Alta, y el ascenso llegó allí en Murcia con un empate a cero. Me imagino que no es lo mismo celebrar allí sin afición, bueno, con pocos aficionados, que no aquí en la Nova Creu Alta con toda la gente.
1: Sí, sí, sí, mira, eso se fue hablando durante la semana, ¿no? Porque el Sabadell es un club que prácticamente el 90% de las veces que ha podido ascender ha ascendido, pero que en la última historia reciente había sido todo fuera de casa, ¿no? Entonces que había esta posibilidad de poder ascender con toda la ciudad, bueno, todos los que podían caber en la Nova Creu Alta en el estadio, pero también toda la ciudad pendiente y con la posibilidad de celebrarlo. Y la verdad que ha sido muy especial, la del año pasado también, porque era un año difícil, era un año que venían de descender, de prácticamente en 3-4 años dos descensos desde segunda división, con el pesar, ¿no?, que tiene la afición después de esas decepciones, y fue muy importante la temporada pasada y el ascenso para rebotar un poquito, ¿no?, porque muchas veces sabemos que los descensos son complicados cuando no consigues ascender al año siguiente, porque luego cada categoría tiene su dificultad y no es tan difícil, no es tan fácil ascender. Lo conseguimos, fue especial, la gente allí estuvo muy feliz, luego lo celebramos en la ciudad con muchísima gente, pero sí que es cierto que lo de este año ha sido desde el inicio muy especial, porque la gente se ha sentido muy identificada con el equipo, con cada uno de nosotros, por cómo hacíamos las cosas, por ese punto que os decía antes de que dábamos, no dábamos nada por perdido, que íbamos de principio a fin de los partidos a buscarlos. Y eso se ha notado mucho y bueno, estamos muy felices de que ese sentimiento arlequinado haya despertado, de que hayamos visto muchísimos niños con camisetas del Sabadell por la ciudad, ¿no? Que aquí en Barcelona sabemos lo difícil que es no ver siempre las mismas camisetas, y bueno, eso es algo que a partir de hoy también empezamos a valorar, porque estos días estábamos todos un poco en una nube.
2: Ya has hablado de las celebraciones, quizá la más larga fue el viernes después del partido. ¿Qué hicisteis después?
1: Pues bueno, los instantes...
2: Que se pueda contar, claro.
1: Sí, sí. La verdad que la celebración fue un poco peculiar, ¿no? Por el que no lo sepa, ¿no? Que ya empezó un poco antes de que acabara el partido, porque cuando marcamos el tercer gol hubo invasión de campo, tuvimos que parar durante unos minutos... Prácticamente ahí la sensación fue ya de que lo teníamos, ¿no? Porque el Zamora tenía que hacer dos goles para igualarlo y quedaban tres minutos. Entonces la salida al campo fue un poco, bueno, marcamos el cuarto, que eso también fue un poco de éxtasis, pero enseguida la que pitó el árbitro, el campo se llenó en segundos. Pudimos celebrarlo cada uno como pudimos, rodeado de gente que no nos encontramos entre nosotros ni a la familia, como el que dice. Y nada, luego sí que cuando ya todo el mundo salió pudimos saborearlo entre nosotros, ¿no? Durante varias horas y bueno, la fiesta acabó en una discoteca de Sabadell que el club se la había organizado, y la verdad que compartir también ese rato con alguno de los aficionados pues también fue especial por la comunión esta que te hablaba antes.
0: Si parlem de les claus de la temporada, doncs evidentment una de les claus és l'entrenador, el Ferran Costa, com a company d'estaf, evidentment com a entrenador principal. Quin pes o quin valor li dones, doncs, a aquesta fita, aquest ascens d'un entrenador molt jove i que té una carrera de moment, doncs, que apunta molt alt?
1: Sí, no, la veritat és que té tota la responsabilitat i el pes que pot tenir un entrenador, no? Com et deia abans, al final el jugador també és el que juga, però aquesta peça és molt important per creure, no?, en una manera de fer que ha sigut molt peculiar i especial. Sabíem que, ja ho vam parlar quan vaig parlar amb vosaltres a l'inici de Lliga, que teníem una manera de fer que era la que creiem que era més competitiva per fer un bon any, i tot el que t'impacta pues, és de l'entrenador, no? Des del principi La gent ha cregut en ell, hem anat a full gas, com deia ell, i que ha sigut un lema que durant les últimes setmanes pues, tothom s'ho ha ficat al cap. I bueno, és un entrenador que vam, la meva etapa d'entrenar porters la vaig iniciar amb ell fa 2 anys, no? Tres temporades amb el Badona Futur, que ja el coneixia i que de moment és una carrera que va en ascens, perquè ho té tot per arribar a primera divisió i crec que bueno, està en el camí.
2: Uh-huh. Toni, tu ja havies coincidido con Ferran Costa en el Prat cuando se consiguió la primera temporada que se jugó en segunda B, la 12-13, él era el portero del juvenil.
1: Sí, aquí tengo una anécdota, ¿no? Y es que cuando, como os decía, cuando coincidimos en Badona Futur, que me llama para iniciar ese proyecto, cuando ya llevábamos unos días de relación, que fue bastante intenso por cómo estaba el proyecto, ¿no? Ahí pendiente de si tiraba para adelante, si no, si Badalona, si fuera. Pues él me lo comentó y bueno, me supo mal porque en ese momento pues no caí, incluso me dijo que habíamos entrenado juntos, pues imagínate. Yo que normalmente me acuerdo de cada instante, pues en ese momento no caí en que él estaba en el juvenil, que había venido, ha subido a entrenar algún lunes. Pero sí que es cierto que cuando ya vi una imagen suya a esa edad, sí que me vino el flash, ¿no? De tener esa cara reconocida. Y sí, ahí, ese fue nuestro primer contacto y ya te digo. Y luego, pues como os decía antes, es una relación especial que tenemos por lo vivido en Badalona Futur, porque también fue un año súper intenso, que al final él también tuvo la oportunidad de debutar en segunda división con el fichaje por el Andorra en la parte final, en el tramo final de temporada, ¿no? Que también fue un impacto para nosotros en aquel año. Este año hemos podido cerrar esa herida, entre comillas, ¿no? De que él no pudo estar hasta el final con nosotros. Prácticamente todo el staff de Sabadell pues es el mismo que estuvimos juntos en Badona Futur, y por eso también ha sido muy especial para nosotros.
0: Deien que Ferran és una de les claus de la temporada. L'altra clau és la porteria o la defensa, perquè el Sabadell és l'equip menys golejat del campionat, només amb 27 gols. Clar, aquí part de culpa també la tens tu com a entrenador de porters.
1: Bueno, al final és una xifra col·lectiva, no? Sempre ho deia jo quan era porter, ho dic ara, que al final és una responsabilitat, evidentment, de l'últim membre, no? Dels 11 jugadors que juguen al camp, però que al final és una virtut d'equip, no? Al final hem defensat de forma valenta des d'anar mà a mà, hem defensat amb blockbacks quan calia, però sobretot això, el sistema defensiu crec que ha sigut una de les claus per començar ja la temporada molt, molt i molt bé. Vam fer xifres rècord de porteries a zero, que hem fet, no sé si han sigut 22-23, no vam rebre un gol a la nova Creu Alta fins al febrer. Llavors això ha sigut clau també, perquè després amb el potencial que teníem a l'hora de crear ocasions de marcar gols, pues ens donava molts cops els 3 punts, i si no pues aquesta sensació de solidesa que també el rival doncs ho patia. I bueno, en aquest sentit pues el Diego ha estat a un molt molt bon nivell durant pràcticament tota la temporada, i bueno, sobretot jo el que sempre dic és que per mi el dia a dia és la clau del rendiment, i en aquest cas tant ell com l'Ortega, el Nil, el Mateo i tots aquells porters que han estat en el dia a dia entrenant amb nosaltres, doncs han donat un nivell espectacular que després quan han hagut de jugar doncs s'ha vist.
0: Uh-huh. Com pinta el futur a segona?
1: Doncs il·lusió, amb il·lusió, perquè al final ens ha costat molt arribar. Sabem que hi ha un pas molt molt gran i una dificultat molt gran amb equips històrics, equips que porten molts anys a la categoria, les dificultats també que n'hi ha a l'hora de confeccionar la plantilla en funció del pressupost, perquè ja no és que tingui més pressupost o no, sinó també perquè la Lliga té una massa salarial, no?, que s'ha de complir, i que bueno, això fa que sigui un repte molt gran, però que afrontarem amb tot, com hem fet aquest any, que també veníem d'un ascens, i el que no ha de canviar és aquesta aquesta manera de fer que ha fet que tothom estigui content de veure partit del Sabadell.
0: De cara a la confecció de la propera temporada, si s'ha de buscar porter, la teva opinió sempre està en compte allà al club a l'hora d'aquesta recerca o...
1: Sí,
0: no et vols ficar en aquest tema?
1: No, al final és algo que decidim entre tot l'staff, no? Evidentment jo tinc aquesta part de la meva àrea, però que al final és un tema de direcció esportiva, de cos tècnic, i que, bueno, que ara és el moment de com faccionar tot, perquè ja et dic, alçada la lliga hi ha molts canvis i bueno, pràcticament ja estem als despatxos, no? Començant a confeccionar, i a partir d'aquí doncs, veurem també fins a on podem arribar i quines són les situacions que es donen al mercat.
0: El teu futur personal entenc que és gaudir de la propera temporada de segona divisió. El tema de la banqueta és una cosa que de moment sempre ens comentaves que no estava dins del teu full de ruta. És una cosa que continua sense estar en el teu full de ruta, el ser primer entrenador?
1: Sí, no, jo al final crec que he trobat el meu lloc, no, dintre del futbol. És algo que diàriament em fa feliç, és algo que bueno, que he viscut tota la meva vida i que ara pues, tinc l'oportunitat de continuar vivint-lo des d'una altra manera de fer, però que no em plantejo una altra cosa que no sigui això, com a mínim a curt termini, i bueno, a gaudir, perquè al final la sensació de fer el que t'agrada cada dia doncs és algo molt important per mi.
0: I aprofitant que te tenim aquí, t'hem de preguntar per l'Associació Esportiva Prat. No sé si l'has estat seguint aquesta temporada, com has vist aquest tram final, doncs, amb aquesta polèmica en el darrer partit, ara, amb el tema de l'ascens compensat. Com veus a l'equip?
1: Sí, l'he seguit. Només vaig poder veure el partit que van jugar aquí a casa, el Sagnier, contra el nostre filial, contra el Sabadell B, però el seguiment sempre el faig. Us escolto també una mica per fer repàs, no només de resultats, sinó també com ha anat el partit. I bueno, la veritat és que ha sigut una mica decepcionant, però que, com et deia abans, jo ja sé lo difícil que és pujar de categoria més enllà de quina sigui, i que sempre hi ha 4 o 5 equips que són candidats també a fer-ho. Quan ja no puges directament després costa molt, perquè qualsevol detall és important a l'hora de bueno, pues, imagina't, no, el que hem viscut aquest any amb el tema dels penals, de com va ser, i sempre és difícil, per això també s'ha de valorar quan s'aconsegueix, no? Perquè després costa molt, molt fer-ho un altre cop. I bueno, l'únic és pues, això, que continuar, seguir intentant-ho i ficar el Prat on cal, que al final sabem que no serà en aquesta categoria.
0: Bueno, abans de tancar, no sé si vols fer-li alguna pregunta més,
2: sí,
0: Antoni.
2: Sí, la última és que volverà con el Sabadell al Carlos Tartiere.
1: Sí, la verdad que...
0: Sí, la verdad, bueno, ben vist ahí.
1: Es uno de los muchos estadios, ¿no?, que hay en esta categoría, como os decía antes, es una categoría llena de estadios míticos y bueno, desgraciadamente para ellos, que con el descenso pues coincidiremos y bueno, el día que sea pues será especial, seguro que vendrán records de aquel partit històric, no? I bueno, ja veurem, a veure el calendari quan fa que sigui aquella data.
0: Doncs, Toni, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu. Gràcies per venir al programa. Enhorabona per aquest ascens i també que tinguis molt bones vacances, i també ara toca també feina, no?, de cara ja a preparar el proper curs.
1: Sí, pues moltes gràcies com sempre a vosaltres pel seguiment i ens veiem aviat.
0: I que tinguis també molt bona revetlla de Sant Joan. Manolo, a tu, doncs, et convoco fins al dijous, o sigui, d'aquí a poc.
2: El jueves estaremos aquí con
0: Rubén Peris. Tenim la volta femenina que ha acabat, el Tour que començarà d'aquí a poc, o sigui que...
2: Y el Pratense lo cerraremos el martes que viene. Ya tengo confirmadas 2 jugadoras: Judith Valencia del Cornellà y Nira Ferrer del Fontsanta.
0: I el dijous, Guilledolf.
2: Correcto, el dia 2.
0: Ja tenim ja l'agenda tancada. Que vagi molt bé també a tu la rebella, Manolo.
2: Àngel Dolf, perdona, Àngel Dolf, padre.
0: Guilledolf és el fill, ja els confon. Que vagi molt bé, Manolo, i nosaltres que anem tancant el programa d'avui.

0: ràpid que un instant.
1: Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen demà a partir de dos quarts de dues. Demà no, perdó, dijous, a partir de dos quarts de dues. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins dijous. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent. 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i de risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat. El 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van en llocs que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten. Sí. I a mi també aquests que a mi m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garriencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Panic és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Justament en relació amb la condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
0: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
0: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la sala de plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Vallenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: Té l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
0: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
23: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
0: 2 equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
5: Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
8: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
9: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès. també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
6: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
10: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
6: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
10: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
6: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
10: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
6: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats, a Barcelona, acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
10: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
6: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
12: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit de la pista de Liceo per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina. Mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
6: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
10: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim

0: Bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
0: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
2: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
0: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
3: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
4: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
3: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
4: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
3: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
4: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
3: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
1: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
0: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
1: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
5: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
6: Més o menys unes 1.000 de coques de llardons, entre grans i petites, i de coques de primària. De les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioche, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
5: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
7: Notícies en xarxa.
1: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: És una nota no esperada.

0: És una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
2: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
3: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
3: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
5: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
7: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
7: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
10: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
9: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
12: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
7: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
6: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
7: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
14: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
13: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
2: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
7: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
2: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
16: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
15: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
2: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
18: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
17: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
19: Bon dia, Marta.
2: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
19: Un d'ells és l'Igualada-Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
20: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
21: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
20: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
19: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:45 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
0: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
19: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrés Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
1: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
19: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
22: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
23: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
22: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
19: I fins aquí els esports, Marta.
2: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: amor que...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
3: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
2: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
4: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
2: I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de l'abadia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
1: Notícies en xarxa.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 23 de juny, revetlla de Sant Joan, i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa. I el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats, en plena onada de calor i nit de revetlla, parlarem de les relacions obertes. Li preguntarem a la psicòloga i sexòloga Ruth Canals com funcionen i quines són les claus perquè sigui una pràctica sana. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la vessant ètica i fiscal dels regals als polítics i altres professions i les precaucions en una nit de revetlla com la d'avui. A partir de les 5, coneixerem el terrassenc Jordi Sociats. Continuarem amb la tradició de la Flama del Canigó, manifest per la llengua. Parlarem amb Jordi Fuster, president del Correllengua de Castellà del Vallès. I acabarem amb cultura i el cicle videojocs i música del Prat de Llobregat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa serà una de les ciutats representades en la 16a edició de la Conferència Internacional sobre Hidroinformàtica que se celebra aquesta setmana a Saragossa. Aquest esdeveniment viurà un debat sobre les tecnologies innovadores aplicades al cicle de l'aigua, la resiliència climàtica, les estratègies per impulsar un futur més sostenible i resilient. En aquest context, personal docent de la Universitat Politècnica de Catalunya presentarà les conclusions del projecte Fluent 2.0. Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat conjuntament amb les companyies d'aigües de Terrassa, Manresa, Vic i Mataró. L'objectiu era avançar en la digitalització del cicle de l'aigua amb una eina de càlcul que estima la probabilitat d'avaria de la xarxa i que contribuirà a anticipar les zones que presenten un risc d'avaria més elevat. També identificar els punts de la xarxa que puguin ser més crítics. Un dels trets diferencials d'aquest projecte és que s'ha desenvolupat gràcies a una àmplia base de dades compartida entre les diferents operadores. Ha sigut una participació que ha facilitat integrar el concepte de risc, entès com la combinació de probabilitat de fallada i de les seves possibles conseqüències econòmiques, socials i mediambientals.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Avui arriba una de les nits més esperades de l'any i a Sabadell ho tenim tot a punt. Com és habitual, les coques seran un dels productes estrella de la jornada. Des de Valero Forn situen entre les preferides les de brioix amb crema i pinyons, les de full de llardons amb pinyons i les de brioix amb fruita. Els petards també estaran presents aquesta revetlla. Des de la botiga Petards 4x4 de Sabadell asseguren que aquest any es respira ambient de festa. Un altre dels moments destacats de la tarda serà l'arribada de la flama del Canigó a Sabadell. L'activitat organitzada per Òmnium Sabadell té com a objectiu facilitar l'encesa de les fogueres de la ciutat i mantenir viva una de les tradicions més arrelades de Sant Joan. Xavier Guerrero, president d'Òmnium Sabadell, explica com es desenvoluparà la jornada.
3: Aquí a Sabadell es farà una petita festa familiar amb els bufanúvols, el Pau Terruell. Òmnium munta una paradeta, es repartiran els fanalets de cartronet perquè la gent si es vol emportar la flama a casa seva, i mentrestant es prepararà l'arribada de la flama, que aquest any, com l'any passat, i això només fa dos anys que ho estem fent així, anem a buscar la flama al Parlament de Catalunya, però també pugem al Canigó a buscar-la i, per tant, tindrem, diguem, flama del Canigó de primera.
2: I pel que fa a les fogueres, enguany s'encendran quatre, als barris del Torrent del Capellà, Gràcia, la Creu Alta i la Creu de Barberà. Les del Torrent del Capellà i Gràcia comptaran amb la supervisió de voluntaris de Protecció Civil per reforçar-ne la seguretat.
0: Gràcies, Anna. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els pastissers ja fa dies que treballen a ple rendiment als obradors per preparar una de les postres més estimades que inicien l'estiu a Catalunya i mariten a la perfecció amb cava i petards per celebrar la revetlla de Sant Joan. Evidentment, parlem de les coques. Des del forn Bertran Mar han elaborat més d'un miler de coques amb la varietat de brioix amb crema com a més demandada. La segueix de ben a prop la coca de brioix amb fruita confitada i les de pasta de full farcides de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Totes elles fetes artesanalment per un equip de 25 persones a l'obrador ubicat al carrer de Mar per cobrir tots els encàrrecs i vendes de darrera hora. La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau, segons destaquen des de Bertran Mar, per oferir un producte excel·lent. Que la revetlla sigui entre setmana, asseguren, beneficia les vendes a les pastisseries ubicades a la ciutat, assenyalen que són molts els badalonins que enguany es queden a casa per celebrar-la. La coca de brioix amb crema és, diuen, la que més agrada. Dels seus ingredients i elaboració artesanal n'ha parlat el pastisser Pere Crespo, responsable de l'obrador del forn Bertran Mar.
5: Farina, aigua, sal i va enriquida amb mantega, ou i sucre. Llavors va una part de cap de feina, que és com una massa reposada, i llavors el saboritzant que nosaltres triem, l'aigua de taronger, que se li adiu molt bé amb el sabor de la mantega, de l'ou, però es podria fer amb canyella, amb nou moscada, cadascú fa el seu sabor. La crema és fresca, llema d'ou, midó, sucre i llet, fet al moment, és una crema costa de fer, i més aquests volums, però apostem molt per l'artesanal.
4: S'estima que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg de la nit més curta de l'any.
0: Gràcies, Martí. I ara, encara des del litoral, ens informa des del Prat de Llobregat, Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què es recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social, Anna Martín Cuello.
7: Tenim unes dunes que s'han de protegir i no podem atrevir-nos a que passi res en relació amb el foc ni cap crema i, per tant, està totalment prohibida la nostra platja. Per tant, no són com altres platges d'altres parts d'Espanya, d'Alicant, en què hi ha fogueres. A la nostra no es pot fer fogueres i no es pot tirar pirotècnia. Això sí que és veritat que és una prohibició important perquè tenim uns espais naturals que cal cuidar i que cal preservar i, per tant, no es permet res que pugui provocar un incendi.
6: En qualsevol cas, per a aquelles persones que vulguin gaudir de la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del Semestruc a partir de les 9:05 del vespre i fins a 4:45 de 9 del matí. Des de la platja i fins la ciutat, la primera expedició serà a 4:45 de 10 del vespre i l'última a les 9:05 del matí. Recordem que l'única folguera que s'encendrà a la ciutat serà la dels jardins de Montracó, al barri de la Barceloneta.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès ha ampliat enguany la xarxa de refugis climàtics amb la incorporació de la piscina municipal de Colobrers, que s'afegeix a la llista d'equipaments municipals preparats per fer front a les onades de calor. En total, aquest estiu la vila disposarà de 10 refugis climàtics oficials registrats al Directori Públic de la Generalitat de Catalunya. Aquests espais, tant interiors com exteriors, estan dissenyats per oferir confort tèrmic, descans i seguretat a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables davant les altes temperatures. Gent gran, malalts crònics, nadons i famílies amb menys recursos. L'objectiu és proporcionar llocs frescos on poder recuperar-se del cansament i la pressió tèrmica durant els dies de calor intensa. Entre els seus equipaments hi ha centres cívics, equipaments esportius, la biblioteca, el mercat i diverses piscines. La novetat principal d'enguany és la nova piscina, que obrirà fins al 14 de setembre amb horari de 10 a 8 del vespre. La resta de refugis climàtics són el Mirador, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Casal Catalunya, el Casal de Gent Gran de la Plaça Major, el Mercat Municipal, els Jocs d'Aigua de la Plaça de Catalunya, la piscina descoberta del complex Puigverd, la piscina del Casino del Racó i la piscina de la penya Arlequinada Esports.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
9: La revetlla de Sant Joan és sinònim de petards, fogueres i sopes a la fresca, però també de coques. A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
10: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors, de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
9: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
11: Tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
12: Hola, molt bé. I tu?
0: Ara és el moment... Bé.
12: Ah, perfecte.
0: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
12: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
0: Sí. Doncs escolta, per començar, definim definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
12: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
0: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
12: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
0: Val.
12: No tot sí, val? Val? O sigui, la gent això que associa a la relació oberta amb libertinatge és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
0: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
12: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no, és una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
0: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
12: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
0: Val.
12: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
0: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
12: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
0: Val.
12: O no podem repetir amb la mateixa persona.
0: Uh-huh.
12: O que no sigui ningú familiar. O, saps? Perquè es lia molt.
0: Que no els portem a casa.
12: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns.
0: Uh-huh.
12: Mai a casa.
0: Ara, això de repetir... qui porta el control?
12: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això... l'interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important l'honestedat en aquesta... en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança i, per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança.
0: Ja, ja, ja.
12: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació... ens ho hem d'explicar tot o preferim no saber què està fent l'altre?
0: Que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella.
12: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no? Pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, si volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
0: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara bé, no?
12: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós. Però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com algo que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet tenir gelos. Els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, no. Pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que... El que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil. I era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment,
0: llavors,
12: el lloc i la persona.
0: La pregunta, Ruth, seria practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
12: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
0: Ja.
12: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. En un lloc no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no?, cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
0: Val.
12: Això que quedi clar.
0: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
12: Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
0: Sí, però ho dic per la...
12: Per el follon que s'ha muntat, no?
0: Vols dir? Sí, perquè tu has plantejat un altre escenari, s'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, no? Vol dir que sigui per les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
12: Clar, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
0: Clar.
12: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No, no podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
0: Bé, és equip.
12: És equip.
0: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
12: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no?, també que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
0: Sí, un contracte per obrir la parella.
12: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
0: La notària.
12: Exacte, la notària de dir...
0: Home, això es paga, eh?
12: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes, no? O sigui, gent que diu, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no?, es valora la relació d'un, de l'altre, com ho veuen, i es comença a definir un contracte i ho fem entre els tres I llavors, doncs, signen aquell contracte i es fa. És com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual. Un cop al mes tal, es revisa. Què tal? Com va aquesta relació oberta? Hi ha hagut alguna discrepància? S'ha de revalorar algun punt? Perquè, clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé. Però a vegades no. Llavors, a vegades s'ha de provar. I és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar. A mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho. I es torna a revalorar l'acord per obrir la parella.
0: I es modifica el contracte.
12: Per això et dic que és superimportant la comunicació. És una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
0: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això has detectat...
12: Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més. El que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells. Val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
0: És diferent.
12: L'altre és com més explorar, és a veure què passa. Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga o una psicòloga, no?, a buscar... no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura. Perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
0: I escolta'm una cosa, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara, la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
12: Bueno.
0: No? Més que de, durant l'època.
12: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
0: sí,
12: també,
0: sí,
12: no
0: sé. Sí, com els ossos.
12: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí. La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no?, el que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona, doncs, més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no?, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
0: Yeah.
12: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
0: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
12: Sí.
0: Pues, amb la que està caient,
12: veure,
0: tu creus
12: no, que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
0: Bueno,
12: no comencem
0: sí,
12: a posar excuses.
0: Sí, també
12: excuses.
0: Pots posar un ventilador allà mateix.
12: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
0: No és excusa?
12: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No. És que ens agrada, buscar... No. Ens tornem gandulets amb això, Una mica.
0: És aquesta l'excusa?
12: Sí, és com... fa calor.
0: O sigui, aquest és l'element...
12: Ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No.
0: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
12: Calor, ja de per si.
0: Una calor, una escalfor, que semblen mantes tamoranes.
12: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no?, allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
0: Ah, aquí està el tema.
12: En los amores de verano, no?
0: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parella Sant Cugat, i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
12: Sí, @canalspsico.
0: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
12: Ens aprofiti a tots.
0: Ens aprofiti a tots.
12: De la manera que sigui, estiguem contents i tranquils i feliços.
0: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
12: Gràcies, Mònica.
0: Que vagi molt bé.
12: Bon estiu.
0: Una abraçada.
12: A tothom.

0: Passen 2:02 de la tarda i ara és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, a la tertúlia Tres Bandes, que la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
0: Molt bona tarda. Estàs a l'oasi de Radio Ciutat de Badalona?
1: Sí, estic fresqueta, estic rebé, i he arribat, que pensava que em moria.
0: I he revifat.
1: I en Jordi, el tècnic, diu, tranquil·la, que tens tota, com si estiguessis a la nevera. Dic, oi, això és una delícia. No sé si me n'aniré, o ja em quedaré aquí, no sé.
0: Mira, suposo que no et cobraran res, o sigui que...
1: No, però em fotarien al carrer perquè ells volen marxar.
0: Això també, això també. Saludem el Jordi Mulgó, que és administratiu, jubilat, i també ha arribat a l'oasi de Sant Cugat.
2: Oh, i tant.
0: Perquè ara m'explicava que ha deixat el cotxe aquí, ben apropet, eh?
2: Apropet, aquí al costat.
0: Diu, però aquest tros que li ha tocat caminar semblava un infern.
2: Mare de Déu.
0: Sí, sí.
2: Jo com l'Anna, jo cap a casa.
0: Tu cap a casa, que hi falta gent. I saludem a la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell i no sé si està patint o també està allò ben fresqueta. Georgia.
3: Jo estic a punt d'escanyar algú. Ho juro, eh?
4: No hi ha ningú per escanyar.
0: Però què t'ha passat, a veure?
3: De veritat, Carme, que jo tens que no deia tan renec, eh? T'ho dic en sèrio, eh?
0: Però per què? Pel dia alguna cosa ha passat o...?
3: Que no, que aquesta punyetera calor, però és que a qui li agradi l'estiu, és que no està bé. Home, però què és això?
0: Ja, ja, ja. O sigui que et trastorna.
3: La calor. Em fot una mala hòstia.
0: Home.
3: Però que no et puc dir que estic a punt d'escanyar algú.
0: No, home, no, que si fas això et quedaràs sense clients.
3: Però si tampoc en tinc, si la gent no surt. I si venen a 8:45 i encara em diuen que tanques.
0: Posa una botiga. Posa una botiga de glaçons.
3: I tu, de veritat, això és terrible.
0: Però, escolta, aquí a la botiga tens aire condicionat o...
3: No.
0: No res?
2: Ostres.
3: No en tinc, per això. I, a més, clar, estic tota la rata dintre el magatzem perquè, clar, és una casa d'aquelles tan antigues. Clar, la casa té 150 anys i són aquelles parets amples, saps? Allò...
0: Deu protegir, no? Una... Com a mínim, això.
3: El magatzem s'està de conya.
0: Sí, sí,
3: i, clar,
0: sí, sí.
3: I, clar, no surto a la botiga i la gent, que està obert. Que no veuen a ningú.
0: Digue-li, avui tancat per descans del personal, tu.
3: De veritat, eh?
2: He d'anar a la càmera un rato.
3: El què? El què?
0: Ha d'anar a la càmera, diu.
2: A la càmera. No tenien càmeres a les botigues?
0: Les d'alimentació, clar.
2: És que estava a la càmera.
3: Ja no ho sé, tu, però cada dos per tres estic a la farmàcia que tenen aire condicionat.
2: També té raó.
3: Mare meva, és inaguantable, home.
0: Mare meva. Vinga, anem a parlar de qüestions de la vida, qüestions d'actualitat. Heu sentit a parlar de les joies de Zapatero, no?
2: Jo sí.
0: Sí, no?

0: intervenció no va explicar res, com qui diu, no? Es parla d'un regal que li van fer en una visita que va fer a l'Aràbia Saudita, que ni les ha declarat ni ha pagat com a patrimoni. Total, que les van trobar en aquell escorcoll que van fer a la seva oficina, les tenia guardades en una caixa forta i, clar, en aquest escorcoll les van requisar. Sembla que han d'esclarir l'origen. El que passa és que si realment això és un regal de la visita que va fer aleshores president, doncs com que la persona que ho pot acreditar sembla que és morta, doncs no hi ha gran cosa a fer. Però vaja, estem parlant en general d'aquestes situacions, és a dir, polítics que reben regals. El papa, per exemple, quan va fer la visita aquí, també li van fer regals de tot tipus, però és que els regals després no se'ls queden ni ells, els van a parar a una mena de com de rastro de mercat que es posen en circulació i que no es queden ni ells. I no només el papa, no només els polítics, o sigui, hi ha professions, com per exemple la nostra, la dels periodistes, tot el que sigui un servei públic, que doncs tot això està absolutament prohibit, no? Mm-hmm. Perquè després ja sabem el que passa, no? Amb els tractes de favor. Et faig un regal, quedo la mar de bé, i el dia que jo ho necessiti, doncs escolta, potser que em donis un cop de mà. Els polítics haurien d'estar sotmesos a normes més estrictes que altres professions influents?
1: Però el rei. I el rei
0: també. Bueno, tot això, hi ha regals que sí que van a patrimoni nacional.
2: Sí.
1: Ah, vale.
0: No?
1: O sigui que si jo un dia vull una joia de casa per anar a un casament, com que és patrimoni nacional, ho puc fer servir? O no?
3: L'hauries de sol·licitar.
0: No crec, clar.
1: No us recordeu de la sort del iate del Franco?
3: Sí.
0: Sí.
1: Ah, aquí va haver-hi un tio que va dir no és patrimoni de tots els espanyols i el va demanar per anar-se'n de vacances.
0: Ah, sí? Mira.
1: No en recordeu?
3: Sí. Algú em ve a la memòria, però no recordo qui va ser.
1: No sé, va ser un senyor de carrer, vull dir, un ciutadà.
3: Ah, va dir,
1: bueno, però com que això és patrimoni de tots els espanyols, pues perdoni, jo el vull per anar-me'n de vacances. Per això tindríem que fer-ho tot.
0: Però
1: a mi per no donar, no, per no regalar-me ni propina em donen, vull dir que imagina't.
0: Però escolteu, parlant de transparència, perquè a Espanya hi ha el que se'n diu, a veure com li diuen això, el bon govern...
3: Ho va fer el propi Zapatero, aquesta norma.
0: Sí, hi ha un codi, del bon govern, no? Que, bueno, on s'explica. El que passa és que, clar, tampoc, això és un document bastant llarg que tampoc no hem tingut temps de llegir tranquil·lament, però, clar, només amb el titular dius codi del bon govern, se suposa, doncs, que la gent actuarà de bona fe amb tot allò que, no?
3: Sí.
0: que se li doni. I si per altra banda també hi ha aquest patrimoni nacional, és a dir, que va formar part d'aquesta mena de col·lecció. Parlant de tot això, el tema de la transparència, en aquest cas no ho sembla. Zapatero sí que va cedir alguns regals a patrimoni nacional i en canvi això no.
3: Jo és el que, de tot plegat, és el que veig. És a dir, si el senyor Zapatero fa una norma perquè sigui transparent tot, que si em fan un regal jo l'entrego, jo el porto a no sé on...
0: O el declaro, si és una cosa
3: declaro,
0: que és...
3: Però, clar, jo a darrere, a veure, deixeu-me ser una mica ingenu, però a darrere penso que els regals... Hòstima, noi, jo no sabria què fer. Si a mi em regalen un collar, és que no sé per què me l'han de regalar.
0: On te'l posaries?
3: Exacte. No, jo no. Jo no sé què faria, però no ho sé, no el guardaria jo. I ell, en canvi, pues, és que ni ho ha declarat com que és propi d'ell, ni ha pagat els impostos que resulta que seria...
0: Per una donació.
3: Una donació, i ni ha fet res.

0: Vull dir, és això. Són gent que estan tocant tots els diners de tots els ciutadans que nosaltres aportem allà.
1: I són representants públics.
0: I són representants públics. Jo els demanaria que amb aquestes coses han de ser, és dir, una pesseta de les antigues. Una pesseta és una pesseta. I si no és teva, no la toquis. I jo estima, noi, és que ens costa perquè sembla que tot és de tots i viva la Virgen, i no.
2: Llavors, entre mig també hi ha una herència?
0: Això van dir al principi.
1: En principi van dir que eren d'una herència.
0: Sí, que hi havia joies d'una herència, però no van dir que totes eren d'una herència.
2: Jo m'he fixat en una cosa, que els que són de safirs i brillants, vale?
0: Sí.
2: Les heu vist, no? Totes?
0: Sí, sí, semblen d'una reina, no, sembla de la reina d'Inglaterra.
2: No, no, fixeu-se bé, no sé si... Semblen de mostruari. Semblen un mostruari. O sigui, són les mateixes peces en diferents formes. Com
1: sí,
2: un mostruari de
1: sí, sí, vale? Sí. I hi ha les arracades, la gargantilla, no? La...
0: Sí.
1: I després
2: però
1: el braçalet.
2: Una és més rodona, l'altra és que ho penja més... És que sembla ben bé el braçalet, les arracades, les anells, i sembla fet d'una mateixa col·lecció,
0: perquè
2: sembla d'un monstruari. No sé, jo, a mi... A més, qui hi havia una ordre judicial per obrir la caixa forta?
0: Ah, bueno, això és el que han dit avui, a veure
2: d'on... Qui l'ha obert, aquella caixa
0: exacte,
2: forta.
0: On són les ordres dels jutges.
2: Exacte. Mhm. I segons Man, i segons he llegit, clar, això, imagina't, no? Depèn de quin diari ho escriu, el joier que les va tassar és com un col·lega del PP.
1: Ja.
0: Això
1: però
0: no
1: a banda,
0: sabia.
1: O sigui, jo...
2: Clar, és que...
1: Jo el que us preguntaria, així a grans trets, sense, o sigui, partint d'aquest cas com a model, com a exemple, perquè hi ha països que prohibeixen pràcticament qualsevol regal als càrrecs públics, d'altres, en canvi, només exigeixen transparència. Quin dels dos models penseu que genera més confiança a la ciutadania?
2: Ni un punyetero regal.
0: Jo ja. També estic d'acord amb tu.
1: Sí? Ana Maria, que no t'hem sentit.
3: Sí, sí, no, jo també, hi estic d'acord, que ni un regal. El que passa que, mireu, ara això són aquestes joies que realment són horroroses pel meu gust, Vull dir, les trobo horripilants, però
0: és
3: bé,
0: que són molt antigues.
3: És una altra cosa. Vull dir, clar, valen una milionada, això és també, vull dir, això és així. Però és que és la poca confiança que els polítics d'un cantó i de l'altre generen a la població civil, vull dir, siguin el PP o siguin el PSOE, dona igual, vull dir, abans sempre deies les dretes són corruptes, hòstia, és que ara ho són tots, vull dir, perquè clar, per què punyeta, si tu has fet un codi de, és que tampoc s'entén de bon govern, s'entén que el govern té que ser bo. Vull dir, no cal que hagin uns còdics. És com de dir, bueno, ara farem un còdic perquè les infermeres cuidin bé els malalts. És que és la teva obligació cuidar bé els malalts.
0: Exacte.
1: Mira, aquí hi cabria la frase aquella de feta la llei, feta la trampa, no?
3: Clar, és que llavors, clar, jo l'únic que trobo és que ara són les joies, després és, vull dir, el blanqueig, després és els altres que foten un negoci i el posen en nom de les filles, vull dir,
2: els
3: és que tot plegat... Clar, el que genera és una desconfiança en el govern actual i que penses, és que no hi ha gent honrada que es vulgui posar al capdavant de
2: Ana Maria,
3: de la política.
2: Si no cobressin ni un duro, si no cobressin ni un duro, que fos
3: bé,
2: sí, allò, vocacional,
3: sí, sí,
2: no hi hauria ningú.
3: No, estaria desert. Això,
0: sí,
3: això és així.
1: Però partint ja de la situació que tenim ara a debat, haurien de ser propietat de l'Estat els regals que rep un polític en l'exercici del seu càrrec, com passa en alguns països? Vull dir que...
2: Pues mira, jo crec que s'haurien de subhastar.
0: No, perquè llavors la subhasta encara és pitjor, encara és més corrupta, perquè una cosa que val 100 te'n donen 10. No, això que s'ho quedi algú...
3: Això es tindria que...
1: No.
2: Això es tenia que passar. El que treguin, doncs, pel poble, no?
0: No, no, no. No,
2: no, no va ser això.
0: Jo penso que no, perquè en recordeus o fixeus que de tant en quan Hisenda fa una subhasta. I els subhasteros són uns mafiosos, perdona.
2: Ah, sí, això és veritat.
0: És veritat o no? Venen
1: i compren... No sé, no conec
0: sí,
1: perfils.
0: Sí, perquè hi ha hagut escàndols. És que han comprat terrenys per 4 duros.
2: I els pisos que han subhastat clar, per 4 duros.
0: Exacte. Acorden la subhasta. És dir, tu no pugis més de 10, jo pujaré fins a 15. I en aquella, jo pujaré fins a 12 i tu fes el que vulguis.
1: Llavors,
2: i és més, en aquesta subhasta és impossible un de peu anar-hi.
0: No.
2: O sigui, són subhastes tancades.
3: No, clar, són
0: exacte,
3: tancades.
0: Exacte. En teoria, però... són tancades per poder vigilar aquesta gent que no faci trampa. Clar. Apa, que no.
3: Però si tots els regals passessin...
1: A veure, Anna Maria.
3: Si tots els regals passessin a Patrimoni Nacional, escolta'm, tenim museus per tot arreu. Doncs, escolta'm, que es llueixin aquestes peces a museus, que l'entrada és reduïda, que els majors de 65, molts museus són gratuïts, que les escoles també són gratuïtes.
2: És igual, si les robarien també, Anna Maria.
3: Mana?
2: Segur que entraria avui les altres i les robaria i se'n tornem, i ja tornem a començar una altra vegada.
1: Amb cap cas...
3: Però vull dir...
1: Digues, Anna
3: Maria. Jo el que trobo és que no tenen que acceptar ni un regal. Això es tindria que ser així.
0: Jo penso
3: vull
0: que
3: dir,
0: sí.
3: Perquè els regals, vull dir, porten males conseqüències.
0: Marro,
3: ja
0: està. Marro.
1: I en cap ja cas està. Que formin part del patrimoni personal.
0: Exacte.
1: Com podria ser el cas.
3: Encara menys.
0: Sí. Si és una cosa personal, que la declarin en renda i pagui el que hagi de pagar.
1: Clar, és el, que li podria passar a Zapatero.
0: Exacte, és l'única manera...
2: Primer, les van tastar per 30, de 30.000 a 50.000, sí. I ara valen un milió i pico.
0: Millor 300.
2: Però qui va ser el que va dir de 30 a 50.000? Que
0: em sembla que era un abogat del Zapatero mateix que ho va dir. Com no donant-hi importància. Sí.
1: Però en qualsevol cas...
3: Que era bisuteria.
1: Quan parlem de regals entre representants de diferents països, per exemple, els països nòrdics... l'estàndard d'integritat pública és superexigent, no? La restricció en els regals són més severes. Penseu que és una qüestió de normes o una qüestió de cultura política?
0: És cultura política, total. Ells estan en un lloc que cobren per fer la feina que ens estan fent, perquè els hem elegit nosaltres, i cada pesseta que toquen no és seva. És nostra. Ells podran decidir si la inverteixen aquí o la inverteixen allà. Però quan tu decideixes una cosa d'aquestes, has de ser capaç que quan s'ha fet la inversió, explicar fins l'última pesseta que hi hagin donat. És que la transparència és vital. És vital. A veure, imagineu-vos els funcionaris de la Diputació. Home, per l'amor de Déu...
1: Tampoc no poden acceptar regals.
0: No poden, però a veure, entén-me el sentit. Hi ha unes persones que controlen. Mira, ara he de pagar això, ara he de pagar allò, ara he de pagar allò. No fotis, perquè les trampes totes les foten aquí. És que, esclar, una factura que la millor valdria 10.000, val 20, i els altres 10, a saber... M'entens?
2: Jo conec una persona, bueno, és amic meu, que treballa a Diputació i va anar en el Premi de Catalunya aquí de Fórmula 1 en plan VIP, que qui ho paga això, ja no ho sé, però suposo que nosaltres. Ja m'han tingut les fotos, pernil de 3 gotes, caviar, no sé quant xef d'estrella Michelin fent menjar a la zona VIP, però això qui ho paga? Nosaltres?
0: Moltes vegades, em sembla que moltes vegades.
2: Pues em sembla aberrant.
0: Aberrant, però és que encara no estem, això és herència, perdoneu-me, del franquisme. Això funcionava així.
2: Totalment. Atado y bien atado.
0: Ah, exactament, i a tu no et passarà res perquè em dóna la gana a mi.
1: Ana Maria.
3: Ens falta una educació política, ens falta.
0: Exacte.
3: En aquest país.
0: Exacte, i tant.
3: Vull dir, no ens l'han sabut explicar.
2: A part de ser una, com has dit, una deixada política...
3: Ens falta una educació política.
2: Sí, però que tinguin ètica i moral, perquè no en tenen.
3: Sí, però això és... Però això o sigui, estaria dins d'una educació política. Vull dir, si tu ets una persona que t'han educat per ser polític...
0: Aquí està.
3: I aquí entra pues, el servei a les persones, que els diners no són teus, que tens que tindre una ètica, que tens que ser transparent... Tot això, vull dir.
0: Exacte.
3: Això entra dins d'una educació política. Però com que aquí dona la sensació que quan menys serveixes per una professió, més serveixes per la política, doncs bé, ens trobem amb el que ens trobem. Sí, clar.
0: Mireu, ara
3: quants polítics han vingut de fer el xafarranxo en aquests programes que han sigut tertulians, que han sigut d'armar merder ara, sí. No sé, em passa pel cap tots els de Ciutadans, no? Per
0: sí,
3: exemple
0: sí.
3: I ja està, vull dir, és que és així sí. Clar, sí, sí. És que és així. Llavors, com més mediàtics eren, més llistes anaven.
0: Jo, els polítics...
2: Però mira, van fer la feina i ja no n'hi ha cap.
3: Ah, sí,
0: exacte,
3: sí.
0: Ara
3: sí,
0: les butxaques sí. No ho sabem.
2: Van posar tot el mal que van poder.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, ho estem pagant ben pagats.
0: I tant,
2: i tant. I tant.
1: Penseu que hi hauria dos pilars bàsics. Un, el servidor públic.
0: Ara.
1: El concepte de servidor públic.
0: Exacte.
1: No?
0: És el que volia dir jo,
1: Carme. I el segon, si ens fixem en el sistema... democràcia.
0: Ai.
1: No?
0: Sí.
1: I amb aquestes dues, amb aquests dos pilars s'hauria d'aguantar la casa.
0: S'hauria d'aguantar, no, s'ha d'aguantar. És que no hi ha més sortida. Penseu, ara m'ha vingut a la memòria, que per això volia dir lo del el sentiment de servidor públic, els funcionaris, que jo sàpigui, no fa tant de temps, se'ls hi feia formació per veure quina capacitat de servei públic tenien. I això influïa per als seus ascensos, les promocions, o el que fos. Per què no ho fan amb els polítics? Ah, amigo! Ah, amigo! I si li surt un zero, doncs aquell senyor cap a casa. Home, és que...
1: No té vocació de servei públic.
0: Ah, exactament.
1: Ja.
0: Ah, home...
1: Escolteu una cosa, ens queden pocs minuts. És nit de revetlla, de petards, de... Hi ha qui es tapa les orelles, perquè això també hi ha qui ho pateix. Com celebreu la revetlla, vosaltres?
0: Pues a casa, amb els amics, amb molta gatzara. És Sant Joan.
1: És Sant Joan. Quina bona festa. I l'Anna Maria?
3: No, a casa, amb amics, però tranquil, sobretot sense petards, que hi ha els petards...
1: Ja.
3: Em pujo.
0: Per cert, a Sant Cugat...
1: Sí, què passa?
0: Jo encara no he sentit petards a l'obèstia.
1: No, jo una avui aquest matí i ja està. És que ara són silenciosos, que ja està bé.
0: Ah, vale.
1: Georgia.
2: Man.
1: Tu què?
2: Jo avui inclús he preguntat... Avui és la verbena? I vull dir, imagina't com va.
1: En sèrio?
2: T'ho juro.
1: Home...
2: Tinc un moment a l'estat... I no sé, i algú ha dit, bona verbena, i m'he quedat mirant a la Núria, la dependenta, i dic, avui és la verbena, i em diu, nena, però quin món viu? I no sé, és aquesta calor, que m'està ja ponent tot. Dic, no.
1: Te fos les neurones.
2: No,
0: haurem de canviar les coques per gelats.
1: De totes maneres, mira, m'agradaria preguntar-vos si enyoreu les revetlles d'anys enrere.
0: Sí, perquè eren més al carrer. Jo, almenys, les recordo així. Era el moment d'anar a la plaça de no sé on, anar al poble espanyol, per dir-se, i es feia potser d'una altra manera.
1: Amb el veïnat.
0: Amb el veïnat, inclús, i fent una foguera, i fent el
1: sopar...
0: Ara
1: les fogueres estan controlades.
0: Sí.
1: Tot és risc, sí. Tot és un perill. Anna Maria, tu també enyores una mica les...
3: Sí, enyoro sobretot quan els nanos eren petits, però suposo que aquesta enyorança és perquè tu també eres més jove, sí, i perquè amb els nanos doncs, tu passaves molt bé, no? Érem una sèrie de pares que anàvem amb tots els nanos de l'escola, que tots segueixen sent amics, i tots tenen 35 i 37 anys, però tots segueixen sent amics, i això sí que aquesta enyorança la tinc, la veritat, estar amb els nanos quan érem petits.
1: Mm-hmm. I tant. Mm-hmm. Georgia, tu enyores les revetlles de...
2: Jo també opino com l'Anna Maria, que me'n recordo quan el meu fill era petit i els de la colla, tots teníem els crios de la mateixa edat i ens ajuntàvem un que tenia un pati molt gran i tothom portava, jo porto una treta de patates, jo faig l'amanida, jo faig l'escrup, saps? I cadascú portava un plat i després anàvem a fora al pati a tirar patates. Però ara no. Ara només pateixo pels meus dos gats, pobrets meus, que quan comencen a tirar patates... Igual que els gossos i tot, que no sembla que la gent no tingui cura.
1: Doncs, escolteu, celebrar sí, amb cura també. I sobretot gaudiu d'aquesta nit la més curta de l'any. Anna Maria, Jordi, Georgia, que vagi molt bé, bona revetlla.
0: Igualment.
1: I bona sí. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 7:45 començarà la festa amb les entitats de cultura popular. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanó i, seguidament, la colla de diables encendrà la foguera de Sant Joan. Aquest foc donarà inici a la revetlla de Sant Joan, que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 a 24 s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova de la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
9: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
7: La campanya de Sant Joan representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia. Aquesta concentració obliga a desplegar una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes.
8: Esports.
7: L'AE Prat ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent, que, tret de sorpresa a l'última hora, serà la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat les dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que va estirar la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació.
10: Per més informació, el butlletí informatiu de les 6.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats del Dia de la Revetlla de Sant Joan. Anem a una informació important, la del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida de Revetlla de Sant Joan. Parlem d'aturades, però hem de començar dient que tampoc és que parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha, evidentment, volum de trànsit, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, és cert que la Ronda de Dalt presenta aturades mínim entre Sant Gervasi i Valldaura, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Anant des de Barcelona cap al Maresme, trobarem retencions a l'autopista del Maresme, a la C32, trànsit lent amb aturades intermitents entre Alella, Premià, arribant a Mataró. Tot aquest tram és el més carregat, són trams d'aturades. Autopista del Maresme, C32, també sempre en sentit nord, en sentit Girona. A la mateixa direcció, però a l'AP7, hi ha un tram carregat de 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montmeló, també en sentit nord, com et deia, aquest tronc central de l'AP7, que en direcció sud presenta aturades puntuals d'un parell de quilòmetres, primer a Castellbisbal i més endavant zona de Martorell, en aquests casos en sentit sud, en sentit Tarragona. Acabo a l'extrem sud de Barcelona, autopista del Garraf, també aturades d'un parell de quilòmetres com a molt, a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud, en sentit Sitges. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger, molt bona tarda.
2: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
3: Ràdio Sabadell.
4: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
2: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
2: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
2: Ràdio Castellà.
8: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu.

0: El terrassenc Jordi Associats, a part de la seva feina relacionada amb el patrimoni cultural, ha desenvolupat una trajectòria molt extensa en el bàsquet de la ciutat. Avui en sabrem una mica més d'aquest convidat i ho farem al Connectats. Molt bona tarda, Jordi. Jordi, bona tarda. Bé, saludem a Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda. El Jordi, que en principi el teníem confirmat via telefònica, esperem tenir-lo d'aquí uns instants, de seguida que ens ho confirmin els companys tècnics. Abans de preguntar-te, Jordi, el perfil del Jordi Associats, no?
1: Sí, Jordi Associats.
0: Jordi Associats.
1: Podem dir que és un dels mítics entrenadors de tota la vida. Jo, des que vaig començar a fer informació esportiva ja als anys 90 i poc, ell ja estava entrenant. Aquí hi ha hagut una sèrie d'entrenadors molt, molt típics d'aquí, molt mítics, com va ser el Quimet Creus, el Patxi Sant Andreu, i aquí també hem de... afegir-lo ell a la llista com una de les persones importants amb una trajectòria amplíssima en el bàsquet. De fet, ell, si no m'equivoco, només ha estat 2 o 3 anys sense entrenar, i sempre que se l'ha requerit en el seu club, diríem el club com va començar a entrenar, la Club Natació Terrassa, doncs ell ha estat allà. De fet, aquesta temporada encara ha continuat entrenant, no? Vull dir que aquí la gent del bàsquet, tu li dius qui és el Jordi Associats aquí a Terrassa i tothom sap qui és.
0: Uh-huh. Jordi Associats, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
2: Pues molt bé, passant calor, però bé.
0: Passant calor, no ets l'únic, eh? Nosaltres estem bé, t'he de dir, eh? Però, escolta, avui el Sergi Estapé ens parlava de la teva figura com a entrenador de bàsquet, molt arrelat a la ciutat de Terrassa, però abans d'entrar en aquesta matèria, explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria laboral, perquè també has estat treballant a Banc Sabadell, entre altres empreses, no?
2: Sí, vaig començar de ben jove treballant a la banda Sabadell, vaig estar 15 o 16 anys allà i després me'n vaig anar a l'empresa privada i bé, vaig estar en una empresa del sector cultural i treballant-hi i després per compte propi també com ja una mica empresari fins fa uns 10 anys que ja vaig tancar la barraca, diguéssim.
0: T'has jubilat?
2: Sí, estic jubilat.
0: Mira
2: que bé. Des de fa 3 anys estic jubilat, sí.
0: T'ha canviat gaire la vida?
2: Home, una mica perquè deixes de tenir problemes, eh? Potser tens uns altres, però no tenen importància. Són molt diferents, la veritat és que sí. Es nota molt.
0: I escolta'm una cosa, aquesta empresa dedicada al patrimoni cultural, de què anava?
2: Bueno, era sobretot tots els treballs que puguin arribar a fer a museus, arxius, biblioteques, era una mica sobre el patrimoni cultural en general, no? Intervencions, muntar exposicions, ho tocava tot una mica.
0: I has deixat d'estar vinculat?
2: Sí, totalment. L'empresa, vaig treballar durant 25 anys, vaig estar-hi dirigint-la i va finalitzar això.
0: I ara a què dediques el teu temps?
2: Doncs mira, dedico a tot allò que és camino molt, em distreu moltíssim, perdo i no tinc que pensar en res, puc llegir, cosa que abans era més complicat. Sóc un apassionat dels esports i ho veig absolutament tot el que puc, qualsevol esport m'agrada i aquesta és la mica la rutina amb la que em moc ara, no?
0: Però estàs actiu, diríem, vull dir que tens coses, et programes, t'organitzes...
2: Sí, totalment. I a més no he deixat el bàsquet, que és la meva passió de tota la vida. Uh-huh. Amb la qual cosa, des que em vaig jubilar vaig estar 2 anys sense fer res, però l'any passat em van tornar a venir a dir si volia entrenar, ho vaig agafar i ja ocupo una part del meu temps bastant important aquesta.
0: Perfecte. Uh-huh. Sergi.
1: Doncs precisament et volia preguntar, no, Jordi, què tal, com estàs?
2: Molt bé, tal, Sergi?
1: Bé, escolta'm una cosa, com comences amb això del bàsquet? No sé si era una cosa que ja t'agradava, comences per no sé, allò del col·legi, com vas iniciar-te?
2: No, començo per la meva germana. La meva germana doncs, jugava amb un equip de bàsquet de Terrassa, el Club Agut, ja ha desaparegut de fa molts anys, i bueno, doncs jo tenia 10 o 11 anys i anava amb ella. I a partir d'aquí, doncs, llavors, allà vam fer un equip d'infantils i vaig començar a jugar i des d'aleshores doncs, ja em vaig enganxar al 100%.
1: Mm-hmm. Però va haver un moment que et vas donar compte que potser t'agradava una mica més entrenar que jugar, no?
2: Sí, de sempre, eh? Per això jo com vaig... recordo que quan tenia 16 anys, em sembla que estava en edat juvenil, llavors ja estava jugant a l'Èpic Casino i bé, va venir un dels dirigents d'allà i em va dir, escolta, tu, jo et vec per entrenar, no t'agradaria pas entrenar i tal. Dic, home, pues a mi sí. I a partir d'aleshores, pues des dels 16 anys i no he parat, no he estat 3 anys parat sense entrenar. La resta... Cada any, he anat fent coses.
1: Uh-huh. I has entrenat una mica de tot, no? Femení,
2: sí,
1: masculí,
2: sí, sí. Exacte,
1: categories
2: sí.
1: Inferiors, vull dir que, no sé, sí. què t'agradava més, fer-ho a la base o t'agradava més a la
2: bueno,
1: sèniors?
2: Bueno, hi ha hagut etapes de tot. La veritat és que els meus principis van ser molt amb la base, amb equips petits, de tant nois bàsicament, noies molt poc, i a partir de que ja vaig deixar de jugar cap als 30 anys, doncs llavors sí que ja vaig començar a entrenar sèniors, no? I aleshores, bueno, he anat fent, perquè ha hagut molts anys pues, que he entrenat dos equips, entrenar un equip sènior i a la vegada entrenar un equip de base per anar compensant una mica, no? I masculí i femení. La veritat és que jo amb això no he tingut mai problema, sempre m'ha omplert molt entrenar qualsevol tipus d'equip. Són coses, situacions diferents i que et vas adaptant a lo que vas trobant.
1: No sé si vas trobar a faltar el jugar o vas continuar jugant d'alguna manera o altra o ho vas deixar del
2: no.
1: tot?
2: No, jo com vaig això alguna vegada amb alguns companys, no? Ens trobem, anem a fer els veterans i tal, i jo va ser acabar de jugar i no m'agradava. Jo m'agradava competir, entrenar, jugar, i el fet d'anar a passar una estona i anar a fer bàsquet era una qüestió que ja no m'agradava, no? I em vaig dedicar al 100% a entrenar.
1: Uh-huh. I què és el que et va atrapar, no? Perquè tu comences, com deies, perquè la teva germana jugava, què és el que et va convèncer o el que et va atrapar de dir, escolta, ostres,
2: mira,
1: el bàsquet, això m'encanta.
2: Sí, el jugar, evidentment, jugues perquè ets jove i t'agrada i tal, no? El tema d'entrenar em va atrapar perquè vaig tenir, he tingut la sort de trobar dos o tres persones que em van, en els clubs, que em van transmetre una passió molt gran per això, no? I me la van encomanar i a partir d'aleshores doncs, vaig continuar amb allò i ja no he pogut deixar-ho de fer durant tots aquests anys.
1: El que està clar és que de quan vas començar ara és un esport que ha evolucionat molt, no?
2: Ah, moltíssim. I sobretot ara que pues, fa un parell d'anys vaig deixar tota l'activitat com quan ja em vaig jubilar i vaig deixar d'entrenar i tal, i ara al cap de dos anys quan em van tornar a cridar i he tornat, ostres, el canvi de tot es nota moltíssim, eh? Perquè bueno, les generacions són molt diferents, pensen molt diferent, no és el mateix de fa 15 anys ni de 10 ni de 5, eh? O sigui, evoluciona molt ràpidament. I aquí la gran, bueno, el saber adaptar-te i el saber estar al nivell que et volen és la clau per no deixar-ho, per continuar passant-ho bé, que és en definitiva el que jo sempre intento quan estic entrenant.
1: Uh-huh. I a la molta gent del bàsquet sempre parleu de és un esport que porta uns valors molt concrets. Quins consideres que són els que us aporta o us ho ha aportat?
2: Els valors claus d'aquí és que és un esport col·lectiu en el qual necessites esforç, treball, molt de sacrifici, estar bé per poder ajudar al màxim a tot el col·lectiu, i això és el més important, no? En què transmets aquesta ganes de voler fer les coses. Normalment tant l'entrenador com el jugador de bàsquet és un apassionat d'aquest esport, no? I això és una de les coses que més agrada.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, el que deies, no? Portaves un parell d'anys, no vas saber dir que no. No sé si t'has posat data de caducitat o de moment vas tirant.
2: Sí, mira, quan vaig començar aquest any vaig dir, bueno, va, faràs un any, perquè bueno, m'ho van demanar, i jo superagraït que el Club Natació Terrassa doncs volgués que tornés i tal, però la veritat és que estic la mar de bé. I penso que, bueno, mentre el cos em digui que ho puc fer i m'ho passi bé, que repeteixo que per mi això és molt important, doncs tirarem endavant. Ja ens diran que parem, no? Suposo que anirà per aquí. I després que el col·lectiu de gent que puguis tenir també ajuda molt. I jo, la veritat, en aquests moments doncs, tinc un grup de gent doncs, que està molt bé, molt jove, molt dinàmic, molt apassionat, amb moltes ganes de fer coses, i això també t'ajuda a que tu t'enganxis altra vegada, saps?
0: Em permeteu una pregunta? El Jordi sempre ha entrenat a Terrassa? És a dir, no has estat amb altres equips dels voltants de la ciutat? No.
2: No, jo no m'he mogut de Terrassa. He estat, ja et dic, entrenant vaig estar 15 o 16 anys a l'Èpic Casino a Terrassa, i d'allà ja me'n vaig anar directament. A l'any 90 vaig anar al Club Natació Terrassa. I aleshores, des d'allà, allà m'he quedat. Soc un home de club 100%, jo.
0: Està molt bé. Sí.
1: Mm-hmm. No sé si t'hagués agradat dedicar-t'hi exclusivament, o no et feia gràcia.
2: Difícil. Primera, perquè era una tasca que compaginava doncs, amb la meva feina, no? I llavors això ni se't passa pel cap. I suposo que també has de tenir, és allò de l'oportunitat, del moment oportú en el moment oportú, i a mi no se m'ha presentat mai, tampoc he tingut cap moment de que hagi tingut que pensar, no? Perquè em vingués algú, em digués alguna cosa, perquè tingués una oferta. Com que no ha passat això, doncs ja ni no m'ho he plantejat, sincerament, no m'ho he plantejat. I també sí que és veritat que per la manera de com funciona el món professional o el món ja semiprofessional, potser a mi no m'hagués fet el pes suficient, eh?
1: Mm-hmm. De totes maneres, Terrassa sí que, bueno, molta gent del bàsquet ho dieu, no? És una llàstima que amb la ciutat, amb l'afició que hi ha bastants clubs, i el que faltaria serien categories, no? Una mica de categoria, un empel més alta, no?
2: Sí, això és una cosa complicada d'esbrinar, perquè amb tots aquests anys i no he entès mai doncs, perquè al final no passa això, no? Sí que és veritat, per exemple, ara amb el tema de l'associació de clubs que s'ha fet, que totes les parts, tots els clubs que estan implicats, penso que la teoria i les ganes de fer coses la tenen, no? Però hi ha un tema que és un tema pràctic i un tema d'això, d'aconseguir que el nivell a nivell d'equips i de categories augmenti, però això és complicat, perquè això al final acabes amb el mateix, necessites diners, necessites finançació, això val diners.
1: Sí, sí.
2: I justament els clubs pues, de diners no és que vagin sobrats, no? Aleshores potser seria un tema de lideratge a nivell institucional, de l'Ajuntament, no sé, és complicat, però sí que és una pena que amb la quantitat de gent que fa esport a Terrassa, doncs que no puguem tenir un, i amb la quantitat de clubs que n'hi ha, no? Però no acabem de trobar la pedra filosofal per aconseguir. En algun moment algun club esporàdicament ha pogut fer alguna cosa, però no ha durat, ha sigut poc, i és una pena realment així.
1: Realment ho és. Escolta, una cosa, abans parlaves d'algunes aficions, el que et dediques ara una mica, que aprofites per llegir i caminar, però també jo sé que t'agrada també la gastronomia. No cuinar, eh?
2: Sí,
1: sinó
2: sí.
1: Degustar
2: menjar,
1: una mica...
2: Menjar, m'agrada menjar,
1: sí.
2: Eh? Cuinar no, sóc un sapàs. Sí, però sí que, sí, sempre que puc intento, doncs, amb la Conxita, la meva dona, doncs sortim a fer el que sigui, no? Sempre provar coses, ens agrada provar coses, sempre que l'economia ens ho permet i tal, sí. Jo amb això sí. M'agrada molt provar coses.
1: És a dir, no ets llepafils.
2: No gens, eh? No gens. M'agrada, és que a mi m'agrada menjar de tot, no tinc problema per això. Va.
1: Ara has d'intentar un dia posar-te el davantal i els fogons i provar-ho.
2: Això ho he complicat, perquè ja ho han intentat, però ostres, no, hosti, no costa, em costa molt. Les tres coses bàsiques, i s'ha acabat. Punto, res més.
1: Bueno, home, ja és molt, hi ha molta gent que no sap ni les tres coses bàsiques.
2: Sí, això sí.
1: Bueno. Escolta, una altra afició que tens també és el teatre, no?
2: Sí, el teatre també és una de les coses que més disfruto molt. M'agrada el fet de que et poses allà i t'oblides completament de tot, no? I és una cosa que m'agrada moltíssim. I...
0: Ai, que se'ns ha perdut. Mira que estem arribant al final. Mm-hmm. Tampoc no és la manera que ens acomiadem, eh?
1: No,
0: no acostumem a acomiadar-nos així, però malauradament se'ns ha quedat la línia penjada, o què és el que ha passat, perquè el Jordi no el tenim. Bueno, el recuperarem i ens acomiadarem com cal, com toca, mm-hmm, després d'aquesta conversa que hem mantingut amb ell. Ara, mira, mentre parlaves de la cuina i així amb ell, pensava dir, home...
1: T'ha vingut gana.
0: No, m'estic reservant per aquesta nit. Però pensava dir, home, una cistella a la cuina i a lo millor fem una mica més d'afició. O què?
1: A lo millor, sí.
0: Jordi!
1: La veritat és... Sí,
2: no, una cistella a la cuina no, eh? Aquesta és bona. Que no hi havia...
0: Era per enganyar-te una mica.
2: Oh, mira, escolta, ja ho plantejaré, això no estaria malament.
0: Ah,
2: amigo! Allà dintre, si d'alguna manera o l'altra, no? Podria ser una fórmula per enganxar-se aquí.
0: Clar. Doncs escolta, Jordi, hem acabat el nostre temps, hem aprofitat aquests minuts per conversar amb tu, per conèixer-te una mica més a fons, i ens ha agradat molt tenir-te en el programa. Espero que gaudeixis de la teva jubilació, sobretot, i que tinguis una bona revetlla avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Sergi, tu també, bona revetlla, que vagi bé.
1: Doncs igualment, que vagi bé.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu.

0: I ara és moment de parlar d'una tradició molt nostrada, perquè fa 60 anys que la Flama del Canigó recorre els punts cardinals dels Països Catalans, reivindicant el patrimoni cultural i lingüístic comú. A Castellà arribarà aquesta tarda a la plaça del Mirador. En parlem amb Jordi Fuster. Guillem Plans, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Doncs sí, avui arriba la Flama del Canigó a tants i tants llocs com Castellà. I en parlem amb un dels responsables que així sigui, que és el Jordi Fuster. Jordi, molt bona tarda.
2: Sí, hola, bona tarda.
1: Per algú que no conegui aquesta tradició, segur que li sona, perquè és, porta molts anys. Què és la Flama del Canigó?
2: La Flama del Canigó és la flama que coneix els Països Catalans, que és just pel dia pels focs de Sant Joan, i que des de fa més de 50 anys sempre hi ha una flama al Castellet de Perpinyà, que el dia abans es puja al Canigó i es reparteix per tots els Països Catalans.
1: I què simbolitza la flama?
2: Doncs bé, és la unitat dels Països Catalans, tant de cultura com de llengua, és principalment això.
1: Mm-hmm. Cada any té un missatge. Aquest any, quin és?
2: Bueno, és un missatge que llegirem avui a la plaça del Mirador, que és on fem l'arribada de la flama, i que cada any es decideix conjuntament amb una multitud d'equips de foc, i aquest any el llegirà el Ramon Torra i Llorra, que és una persona que hi és des del primer dia que es va començar a fer la flama del Canigó allà als anys 60, em sembla.
1: Un dels missatges de Ramon Torra és que la Flama del Canigó és un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Com es fa tota aquesta feina, Jordi?
2: Bé, doncs es fa amb voluntaris arreu dels Països Catalans, perquè realment és un símbol i hi ha molta gent que el va acollir a dalt del Canigó, altres que anem a buscar-la al Parlament, que és una de les rutes que ha arribat des d'aquesta nit que es va encendre la flama, i volem simbolitzar això, la unitat. No vol dir la unitat dels catalans només, sinó dels nouvinguts, perquè el que desitja amb el missatge de la flama, i a tant altres missatges, és que tot sigui una unió i tots acabin sent catalans, com el qui més.
1: Aquest any, a més, recordareu figures capdals de la història de Catalunya, com Antoni Gaudí i Joan Alcover, en el centenari de la mort dels dos personatges, i també de Pau Casals, que se'n compleixen 150 del seu naixement.
2: Correcte, sí, sí.
1: És també celebrar llegat el patrimoni artístic i intel·lectual del país, oi?
2: Sí, és que realment és això. Abarquem la cultura i la llengua, que és el patrimoni que tenim i que hem conservat durant sempre.
1: Jordi, quins són els quatre punts cardinals de la Flama del Canigó? De nord, sud, est, oest.
2: És de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, que és conjunt amb la Flama del Correllengua, que no és el mateix, però que també celebra aquestes quatre punts cardinals. I a més ja fa anys que s'ha incorporat, que abans no es deia, però ara ja es diu explícitament l'Alguer, que és seria un puntet.
1: Quins són aquests punts cardinals?
2: Sí, sí, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
1: I on estan situats i què simbolitzen?
2: Estan situats... Són les quatre puntes, diguem, o cinc, en aquest cas, dels Països Catalans. De Salses de la Catalunya del Nord, Guardamar del País Valencià, o sigui, l'últim punt, Fraga de la Franja i Maó de les Illes, i un cinquè punt que queda fora d'aquests quatre punts cardinals, que és l'Alguer.
1: T'has de desviar una mica, oi? Però tornem cap aquí. Quines són les activitats que se celebraran aquesta tarda a Castellà i a quines hores, per si algú s'hi vol passar?
2: Sí, o sigui, a tres quarts de vuit, que si la gent no vol acompanyar sempre ho demanem, els principalment els membres del Club Atlètic Castellà, doncs faran un recorregut del poble que comença a les places Espai del Torrà per diversos carrers del poble i acaba a la plaça Mirador. Sobre allà a les 8 arriben a la plaça Mirador i ja es fa la benvinguda, lectura del missatge...
1: Deu ser una imatge semblant a la de les Olimpiades, no? Atletes, en aquest cas castellarencs, voltant amb una flama per castellà.
2: Sí, es pot dir que és similar, perquè és una cursa, van els atletes, però també es van traspassant la flama, la torxa que portem, i després per acabar l'acte hi haurà sardanes, o sigui, un petit tas de sardana amb els membres de danses del món de la SAC, i després, quan s'acabi tot, sobre 2, 3, 4 de 9, es convidarà a tothom a Colcaicava i a que s'emportin el fanalet al qui vulgui perquè il·lumini el seu sopar a casa seva o en la celebri.
1: Com és que es va començar a celebrar aquesta tradició que fa 60 anys, la Flama del Canigó?
2: Doncs bé, perquè un grup de muntanyencs ho van parlar, com mantenir la tradició, que antigament doncs els focs de Sant Joan, ara cada vegada se'n fan menys, feien arreu dels Països Catalans, principalment, hi havia molta cultura i van voler recuperar-ho i fer un nexe d'unió, i va ser aquesta flama que, a més, com he dit, es manté viva, encesa tot l'any, no s'apaga mai, en el Castellet de Perpinyà.
1: I com ho fan per mantenir-la viva i encesa tot l'any?
2: Doncs bé, perquè hi ha allà unes torxes i espelmes, i sempre, cada dia, vigilen a veure si són de llarga durada, que quan està a punt d'acabar-se una, encendre la següent, amb el que sempre és la mateixa flama, encara que sigui diferent suport.
1: En el cas de Castellà, ets tu que t'encarregues d'anar-la a buscar al Parlament? O com
2: no,
1: es fa?
2: No. Hi ha una sèrie de voluntaris d'aquí Castellà que van al Parlament, la recullen, que prèviament han hagut d'estar inscrits, si no, no hi pots entrar, 5 o 6 persones d'aquí Castellà, i que la recullen, que la porten aquí en el centre excursionista. Es queda tot des de que arriben ara al migdia fins a l'hora d'encendre la flama, la vigilen allà i la porten a l'Espai Torrà, on encenen la torxa del Club Atlètic perquè faci el recorregut aquest simbòlic.
1: Fantàstic. Doncs aquesta tarda ens trobarem tots a la plaça del Mirador amb això que comentaves, amb l'arribada de la flama a la plaça per part del Club Atlètic de Castellà, després d'haver fet un recorregut sortint des de l'Espai Torrà per tot Castellà, i després amb la lectura del missatge de la flama que en parlàvem abans, la ballada de sardanes, l'actuació del ball de gitanes i el final de festa amb coca i cava per als assistents, que és potser un petit pròleg de la celebració de Sant Joan, no?
2: Correcte, és ben bé previ. Si no la gent no celebra actualment amb molts focs, però sí que ho celebrim aquesta flama, i esteu tots convidats.
1: Hem començat la secció parlant de llengua, perquè una de les particularitats de la flama del Canigó és que celebra i reivindica aquests punts en comú dels territoris dels països catalans. La llengua. La llengua se'n parla molt i precisament no de manera optimista. Jordi, tu que formes part del Correllengua, com veus que està la llengua a Castellà del Vallès, al català?
2: Bé, jo crec que està força bé, vist potser altres punts, però sí que s'ha de millorar molt, o sigui, des de tenir cura de la retolació d'establiments, que cada vegada més hi ha deixadesa i no... i potser ni s'informa de que la retolació hauria d'estar en català. Després també s'està incidint molt amb els catalanoparlants, doncs, de parlar sempre en català. Rarament trobaràs ningú que no l'entengui. Si no l'entenen i no els hi parles, no l'acabaran d'entendre mai. Per tant, també és una altra campanya. I jo crec que s'està revertint, o que es pot revertir bé, però som des de l'administració als propis parlants que ho hem de cuidar.
1: com es cuida per part dels parlants? L'administració ja és feina seva, però nosaltres quins són els bons usos que hem de fer o que recomaneu des de la plataforma?
2: El que recomanem és parlar sempre en català. Sempre hi pot haver algú que no t'entengui, doncs ja fas maneres o t'introdueixes algunes coses, però si els que venen de fora no senten parlar sovint el català, ni tenen interès ni tenen possibilitat d'aprendre-ho. Després també hi ha campanyes, que aquí no hi és, però molts llocs es fa el xerrem, o fan el parlem, o també les classes de català, etcètera, etcètera. Però el dia a dia és parlar el català amb tothom.
1: Doncs hem parlat una mica de tot. En Jordi Fuster, un dels responsables que la Flama del Canigó arribi a castellà i també doncs, responsable del Correllengua, que es va celebrar el maig passat, però que sempre continua present, i li hem pogut parlar, n'hem pogut parlar també. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona tarda i molt bon Sant Joan.
2: Perfecte, gràcies i bona festa dels Països Catalans, que és Sant Joan.
1: Bona revetlla a tu també, Carme, i una abraçada.
0: Gràcies, igualment, Guillem, que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Terrassa...
1: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot.

Hola, sóc l'Enric i recomano Thriller de Michael Jackson. Crec que és l'artista més gran que ha existit mai i, a més, aquesta cançó en concret té un ritme així tenebrós, té un ritme vibrant i tothom que se la posi acabes ballant. Per tant, aquesta és la meva recomanació.

0: thirst of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul.
1: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Joguines hackejades i música en directe. La nova edició de videojocs i música al Prat de Llobregat proposa una experiència creativa que va molt més enllà de jugar. Crear, experimentar i transformar la tecnologia en una eina artística. Víctor Asensio.
1: Bona tarda. Entre tallers de programació i sessions de circuit bending, els participants descobriran noves maneres d'entendre els videojocs i el so. Per conèixer més sobre aquesta iniciativa, saludem la Marta Barrufet, mediadora de la CAPSA, i l'Aila Pellicer, dinamitzadora de projectes de cultura digital. Bona tarda.
2: Bona tarda. Hola, què tal?
1: Expliqueu-nos com neix aquesta proposta, aquesta segona edició, però com neix el videojocs i música?
2: Bé, el videojocs i música va ser una proposta que ens va fer la CAPSA a Jardins de la Pau, perquè teníeu el cinema i música. Mm-hmm. I s'havia quedat una mica com ja, que ja s'havien fet moltes pel·lícules, s'havien sonoritzat moltes pel·lícules i tenien ganes de fer doncs, una proposta nova. Llavors, a Jardins de la Pau, com treballem el tema dels videojocs, doncs érem les persones indicades per jugar amb aquest tipus de proposta.
1: I què és l'interessant de la relació entre els videojocs i la música? Perquè entre el cinema i la música sabem que hi ha aquesta importància de la emoció que et pot transmetre i que pot canviar fins i tot el significat d'una escena, però amb el videojoc, quina relació hi ha?
3: Bueno, és una mica el mateix que el cinema, no? També hi ha aquesta emoció, clar, jo crec que els videojocs, com el cine, n'hi ha de molts tipus, i a cada videojoc serà una cosa diferent, però és veritat que el so ajuda com a entrar dins d'aquest món de cada videojoc. I l'any passat va ser a Minecraft i vam fer un concert, un procés com de creació de la ciutat del Prat a Minecraft. Això ho sabrà explicar millor l'Aila.
2: Sí, el servidor de CubeCat. Uh-huh. Sí. Doncs vam crear el Prat i llavors va ser molt xulo. Exacte. Perquè la Elena Grueso després va
3: fer un concert, fer
2: un concert molt bonic amb lletres que anaven en relació amb el joc, no? I llavors és com molt maco descobrir aquesta part creativa i convidar els joves a crear més que fer aquesta part tant de consum, sinó més proposar aquesta part de joc, però en lo creatiu.
3: Sí, el videojoc dona això, no? Que té aquesta part més interactiva i que a banda de fer la part musical també pot tenir lloc doncs, un procés més de creació i creatiu en el sentit del que es veurà aquell dia.
1: I el fet de participar-hi activament, de ser persones que pensen la idea, que la executen, que després la sonoritzen, els ajuda potser també a entendre més aviat aquestes relacions i aquests processos que té tot plegat, tant la música com el món del videojoc?
2: Sí, sí, per suposat. Vull dir, a vegades, no, trobes un producte, un videojoc que no pots imaginar la magnitud de treball que hi ha al darrere o el que necessites, no, saber fer per poder fer videojocs. I crec que també a dia d'avui hi ha molta gent, no, que molts joves que volen també com dedicar-se en aquest món, perquè és algo que els agrada molt. Llavors, com introduir-los dins d'això, crec que també és molt, molt guai, molt interessant.
3: Sí, el so dels videojocs és una cosa que és una mica invisible, no? Perquè no ens adonem i estàs allà jugant i com que estàs allà fent lo teu, no penses doncs, en la persona que ha dissenyat aquest sorollet que fa aquest ocellet cada vegada que salta. I és important per crear una atmosfera, també.
1: Per tant, parlem de música o de so. És a dir, els participants d'aquesta activitat faran música, composaran música, o també faran els sons d'aquests videojocs. No sé si això...
3: És que el taller que farem és de circuit bending, amb un col·lectiu que es diu Soldadores Estaño, i el circuit bending consisteix en el hackeig de circuits i en treure com tot el suc a un circuit i afegir-li parts i botons, interruptors per extreure'n sons. Llavors, aquest taller el farem amb... També volíem que fos... és de reciclatge de joguines i llavors el que farem serà això, treballar amb joguines antigues. O sigui, la idea és no comprar-les i anar també una mica a la contra d'aquesta cosa del consum i tal, i treballar amb el reciclatge, i a través d'aquestes joguines amb altaveus es hackejarà el circuit per treure sorollets o músiques. Jo crec que en cada cas serà diferent i ho hem de pensar també segons el videojoc que acabi sortint. O sigui, com que és un procés, fins que no tinguem la part del videojoc veurem si serà música, si seran sorollets. Crec que en cada cas es podrà una mica decidir.
1: clar, jo ja tinc una edat, m'agraden els videojocs, no? Tothom ja ens hem criat amb videojocs, però clar, jo penso en programar i penso en codis, no? Molts números, moltes lletres estranyes que no sé què volen dir, i no puc imaginar jo creant un videojoc. Penso que és una cosa molt fora del meu abast. Cal tenir coneixements previs de programació o algun tipus de, no sé, habilitat prèvia per poder participar en aquesta activitat?
2: Doncs no. I a més, ara que dius que t'imagines, no?, com amb tot el tema de la programació i el codi, hi ha eines que et permeten fer programació però d'una forma com molt més fàcil i més intuïtiva. Llavors farem servir un programa que es diu MakeCode Arcade, i és com bastant fet per fer videojocs arcade, però treballa per blocs. Llavors és com molt fàcil perquè en cada bloc, diguéssim, que et diu doncs l'acció que tu li estàs demanant que faci. Llavors ja és com si hi hagués una part d'aquesta programació que ja et ve una mica com feta perquè tu puguis doncs investigar més la part del joc, de la narrativa, de l'estètica, i no et quedis com tan en el bucle de no saber com programar, no?
1: O sigui que fins i tot una persona com jo, si complís amb el rang de l'edat, que no és el cas, podria participar en aquesta activitat. Recordem, qui pot participar en aquesta activitat?
2: Doncs l'activitat és per joves d'entre 12 i 25 anys que tinguin interès en el món del videojoc i de la música experimental, o que tinguin ganes de conèixer doncs el circuit bending, que és algo doncs bastant desconegut, però que serà també com un espai també per conèixer altres joves que tinguin interessos similars, i que, bueno, i que és un aprenentatge també molt molt xulo, no? Saber aprendre a soldar una mica, sí. Circuits, entendre com funcionen els circuits també és algo bastant, bueno, a mi m'interessa. Sí.
1: Home, és una cosa curiosa, jo no ho havia sentit gairebé mai, i em genera certa curiositat, la veritat. Videojocs i música. I hi ha aquest i perquè podeu participar a la part de videojocs, podeu participar a la part de música, o podeu participar, que fins i tot potser és el recomanable, no?, en totes dues.
3: Bueno, és més xulo perquè hauràs desenvolupat un videojoc i després podràs sonoritzar-lo. Clar, també tampoc no volíem com ser restrictives en aquest sentit i que tu poguessis una mica triar el que més t'interessa, però és veritat que si fas tot el procés, després hi ha una mostra pública on es podrà, a l'exterior de la capsa, on es podrà venir a jugar als jocs, i on les persones que hagin fet les seves joguines alienígenes hackejades podran tocar en directe. I pensem que pot ser un espai molt xulo. Clar, el dia 15.
1: Potser cal tenir poca por escènica, no? Això sí.
2: Bueno, l'any passat, per exemple, quan vam fer lo del Minecraft, es va fer una jugada en directe, no? Llavors, realment, estaven d'esquena al públic i estaven jugant.
1: No,
2: llavors és com un espai mig-mig. No estàs allí com exposant-te moltíssim, però sí que pots ensenyar una mica doncs el que has estat fent durant aquest procés de treball.
3: Sí, és més per ensenyar-ho que per fer un concert. Al final la gent, esperem que vingui molta gent doncs a jugar a aquests jocs arcade que s'hauran creat, i hi haurà una persona que estarà fent el so, però al final la gent haurà vingut a jugar, i també li volem com treure una mica de pressió,
2: sí,
3: en aquest sentit, no?
2: Sí, la proposta és una nit d'estiu a la fresca i passar-t'ho bé, al final.
3: A jugar a la capsa.
1: Quin perfil de joves són els que més s'hi apunten a aquest tipus d'activitats? Sé que potser hi ha poca referència, perquè al final només s'ha fet una edició anterior, però vaja, si podem extrapolar.
2: Molt variat, la veritat. Sí, sí. Edats molt diferents, també com interessos diferents, no? Clar, el Minecraft és un altre món,
1: Sí,
2: també,
1: al final,
2: dir.
1: No? És com un nicho, no?
2: Però, bueno, els videojocs arcade ara també estan pujant bastant.
3: Estan tornant.
2: Estan tornant. I bueno, com fem un petit viatge una mica, no?, als 80, als 90, les joguines de quan jugàvem. Bueno, és jo crec que és bastant divertit la proposta que portem aquest any.
1: I parlem un altre cop de les joguines, perquè a mi m'ha quedat com el dubte, no?, de dir com podem fer música amb una joguina vella. per exemple? Quines idees se us acuden ara mateix o què hi heu pensat?
3: Això ens ho hauran d'explicar les persones de Soldadores Estaño, perquè jo també estic super encuriosida amb el circuit vending. Jo personalment no ho conec i tinc moltes ganes de saber exactament com funciona i quins sons podem extreure. Jo entenc que funciona a partir dels sons que la mateixa joguina pugui fer.
1: Joguines electròniques, entenc, no?
3: O sigui, són joguines que han de tenir un altaveu i han de tenir un circuit. Uh-huh. No cal que funcionin, ens van dir, però això han de ser que tinguin un altaveu i que puguin produir sons, uh-huh, o que inicialment poguessin
1: que no produir sons. Ser, no tenen per què ser música, pot ser, doncs, allò típic, un dinosaure, no?, que fa
3: exacte
1: soroll,
3: el
1: dinosaure,
3: sí,
1: i a partir,
3: sí,
1: d'aquí fem música, no?
3: Sí.
1: Això. Ostres, que curiós. La veritat que és molt interessant. I per què, bueno, ara ho comentava una mica, però per què aquesta referència dels 80, dels 90, els jocs arcade, venim del Minecraft, que és un joc que ja té uns quants anys, encara que sembli, no?, que per molts sembla una cosa molt, molt nova, però té força anys, però parlem de anys 80-90, cap dels participants ha nascut en aquella època, l'ha viscuda, per què?
2: Doncs això, per recuperar una mica, no?, també a nivell d'estètic, doncs és molt, molt guai, bueno, com que pots jugar bastant a fer com coses simples, no? Mm. Però que enganxen, no?, d'alguna manera, ja com a que, sí, no sé, com aquesta mena d'adrenalina, potser, que et desperta, però això, com, sí, com fer un remember, no?, també, una mica.
3: Sí, jo crec que hi ha aquesta part com de tornar una mica, o sigui, deslligar-nos una mica de la forma com es juga ara, no?, i hem dit, vale, anem a fer una jugada col·lectiva, però també hem triat els jocs arcade una mica per practicitat, perquè són més senzills i ens permeten, doncs, en dues sessions, tenir el teu propi joc i poder-lo jugar en directe. Però és veritat que recuperem aquest espai, no?, com de jugar juntes, jugar, trobar-nos, no?, i anar una mica a la contra del que és ara jugar, que és una cosa, doncs, igual, més individual,
2: sí,
3: i creiem que pot ser xulo per això.
1: Uh-huh. Marta, la deies, dues sessions. Doncs recordem quines són aquestes sessions que hi ha del videojocs i del música.
3: Sí, vale, doncs, com deies abans, hi ha dues parts, la de videojocs, que serà a Jardins de la Pau el 25 i 26 de juny de 6 a 8 de la tarda. Aquí es farà la part del videojoc arcade. I després, a la capsa, farem la part del circuit vending i de la sonorització d'aquests videojocs. I serà els 3 dilluns següents, el 29 de juny, el 6 de juliol, 29 de juny, 6 de juliol i 13 de juliol, de 5 a 8, i després farem una mostra final el dia 15 a les 10, on les persones que hagin participat, idealment totes, doncs, puguin ensenyar el que han estat fent i jugar totes plegades fora de la capsa.
1: Sí, la part del circuit vending és una miqueta més llarga, no, diguéssim?
3: També és una
1: més complexa.
3: Sí, exacte, és més complexa.
1: Però al final es complementen l'una amb l'altra. Si us hi voleu inscriure, què heu de fer?
2: Doncs podeu anar tant al web de la capsa com al de Jardins de la Pau i allí trobareu l'activitat. I si no podeu venir, i presencialment també apuntar-vos.
3: Uh-huh. I us intentem explicar el millor que puguem.
1: Doncs recordeu, joves de 12 a 25 anys, jo ja no m'hi puc apuntar, però vosaltres, si podeu, feu-ho, perquè té molt bona pinta aquesta activitat.
3: I també volia afegir que a la capsa, ja seguint aquest tema dels videojocs arcade i de videojocs i música, farem una competició de Tetris, també a la fresca, el dia 8 de juliol. Competició de Tetris amb Jam Session. I doncs veurem a veure com sona.
2: Sí, l'any passat també, sí, es va fer amb el Mario.
3: L'any passat,
2: crec,
3: vam fer Mario Kart,
1: sí, Mario Kart, és veritat,
3: i aquest,
1: sí,
3: any hem dit, bueno, doncs anem amb els arcade.
2: Va ser molt, molt guai.
1: Aquesta tampoc passat. Hi ha límit, aquesta sí que pot ser qualsevol.
3: Aquí pot venir tothom.
1: Això sí que...
2: Aquí vindràs, no? Suposo. Això,
3: aquí t'esperarem.
1: Segur, segur. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ens veiem, doncs mira, el 8 de juliol, jugant al Tetris. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
1: Bona tarda.
3: Gràcies.

I arribat a aquest Connectats, dia de la Revetlla de Sant Joan. Esperem que amb tota la precaució del món pugueu celebrar aquesta festa tan nostra i que ens retrobem dijous quan passin 4 minuts de les 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí serem amb una nova edició del Connectats. Gràcies a tots. Bon Sant Joan.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 8:15 començarà la festa amb les entitats de cultura popular. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de germanor i, seguidament, la colla de diables encendrà la foguera de Sant Joan. Aquest foc donarà inici a la revetlla de Sant Joan, que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 a 24 s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova de la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny. I les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos CM.
9: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
7: La campanya de Sant Joan representa al voltant d'un 70% de la facturació total de les empreses de pirotècnia. Aquesta concentració obliga a desplegar una gran logística amb centenars de punts de venda i reforç de personal només durant unes setmanes.
8: Esports.
7: L'AE Prat ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent, que, tret de sorpresa d'última hora, serà la Lliga Elite. Aquestes sortides han estat les dels futbolistes Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que va estirar la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimarts 23 de juny de 2026.

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. La nit del 23 al 24 de juny s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a les zones del litoral. No petis la Revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen què cal fer i evitar a la compra de petards no autoritzats. I amb una Revetlla de Sant Joan que ja és a tocar, cada any els petards tornen a ser protagonistes en una d'aquestes nits més esperades del calendari. El sector dels pirotècnia assegura que la festa està canviant, menys soroll, més espectacle visual i també noves iniciatives per fer la celebració més inclusiva i segura. Pel que fa als esports, l'EPRA ha anunciat dues baixes més per la temporada vinent. Són Marc Muñoz i Abel Cortina. Aquest darrer jugarà al Rubí. Ho repassarem al Prat Esports amb Jonathan Marín González. I el temps, jornada avui encara molt calorosa, marcada en l'onada de calor que ahir va arribar al pic d'intensitat. Viurem una Revetlla de xafogó, especialment fins les primeres hores de la matinada, quan la temperatura serà més agradable i donarà pas a un dimecres de Sant Joan sense onada de calor, però encara amb temperatures força elevades. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la Revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social, Anna Martín Cuello, en declaracions aquest matí al magazín Planeta Prat.
1: Tenim unes dunes que s'han de protegir i no podem atrevir-nos a que passi res en relació amb el foc ni cap crema i, per tant, està totalment prohibida la nostra platja. Per tant, no són com altres platges d'altres parts d'Espanya, d'Alicant, en què hi ha fogueres. A la nostra no es pot fer fogueres i no es pot tirar pirotècnia. Això sí que és veritat que és una prohibició important perquè tenim uns espais naturals que cal cuidar i que cal preservar i, per tant, no es permet res que pugui provocar un incendi.
0: En qualsevol cas, per aquelles persones que vulguin gaudir de la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del Semestruc a partir de les 9 i 5 del vespre i fins a 2:15 del 9 del matí. Des de la platja i fins a la ciutat, la primera expedició serà a 2:15 de 10 del vespre i l'última a les 9 i 5 del matí. Un servei que Martín recomana enormement per a aquelles persones que considerin el consum d'alcohol durant la Revetlla. Hi haurà activitat fins a una desena d'indrets a la ciutat, des de la foguera de Jardins de Mont-racó, passant per les festes de Sant Cosme, plaça Constitució, el barri de Llevant, la granja, les cases de la Seda, la penya taurina, el Lobo de Mar a la platja, el Tinglao, l'skatepark i l'Artesà. Està preparat un dispositiu de seguretat amb especial atenció en aquells punts on la festa s'allarga fins a altes hores de la nit.
1: Tindrem policia local, el Tinglao també ha ficat seguretat, tindrà seguretat extra en aquesta festivitat i, per tant, tots els cossos de seguretat estaran donant voltes no solament per aquesta festa, sinó per totes les Revetlles, perquè la de la Barceloneta també acaba tard. Sí. Són algunes les que acaben fins més tard. Tindrem tot un dispositiu de seguretat amb policia, amb Mossos, que donaran voltes per la ciutat i, en cas que hi hagi algun problema, poder actuar ràpidament.
0: I com sol ser habitual, l'única foguera que s'encendrà a la ciutat serà la de Jardins de Mont-racó, quelcom que la tinenta d'alcaldia sustenta per motius de seguretat i per l'estricta normativa actual.
1: S'ha pogut mantenir perquè també té l'espai més segur en poder-ho dur a terme. També s'ha mantingut el Sauló, és una plaça que no es dura amb la seva totalitat, amb la lògica de que es pugui mantenir aquesta tradició de la foguera, que també és un tret identitari de la nostra festivitat, però clarament en altres espais on es feien fogueres, als carrers, en algunes places, era insegur i la normativa ja no ens ho permet com ens ho permetia abans.
0: En paral·lel, els i les veïnes del nucli antic poden recollir rotlles de cartró per a protegir els seus habitatges i locals davant el pas de cercaviles i espectacles de Sant Pere i Sant Pau. Ho han pogut fer tant ahir com aquest matí i ho podran tornar a fer dijous 25 a les 9 del matí i fins les 6 de la tarda, així com divendres 25 també de 9, en aquest cas fins les 4 de la tarda, a les oficines municipals del carrer Centre número 28.
2: Altres apunts.
0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya amb motiu de la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 al 24 de juny s'incrementarà l'oferta ferroviària per facilitar els desplaçaments, especialment cap a zones del litoral. A les principals línies es garantirà una freqüència mínima d'uns 30 minuts durant tota la nit i s'han programat trens especials a les línies R1 i R2 Sud. Al corredor del Garraf hi haurà serveis addicionals entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, mentre que al Maresme circularan dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró. Pel que fa a la seguretat, Rodalies desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a les estacions amb més afluència i reforçarà la presència als últims trens del dia 23 i primers del 24 de juny.
2: Economia.
0: Queden poques hores per celebrar la revetlla de Sant Joan i com cada any els petards tornen a ser protagonistes d'una de les nits més esperades del calendari. Però el sector assegura que la festa està canviant. Menys soroll, més espectacle visual i també noves iniciatives per fer la celebració més inclusiva i segura. Les empreses pirotècniques detecten una transformació dels hàbits de consum i també una major sensibilitat cap a col·lectius que tradicionalment han viscut aquesta nit amb incomoditat, com algunes persones amb autisme o els animals. Escoltem Jesús López, gerent de Petardos TM.
3: Donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla. La campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fons, són bateries, són candeles.
0: En aquest context, una de les novetats d'aquesta campanya és l'aposta per fer la festa més accessible. Petardos TM ha incorporat mesures específiques per facilitar que persones amb hipersensibilitat auditiva també puguin participar de la celebració.
3: Hem desenvolupat una mena de kit sensorial que diuen que són una mena d'estris que van dintre de la bossa, que hi ha des de taps per les orelles, des d'uns aparells que ells poden fins i tot mossegar quan si senten molt de soroll, com uns plàstics que ells poden manipular, bueno, tot un seguit d'estris que Petardos TM regala a la gent que va a les botigues, que primer telefona al nostre número de telèfon i llavors a partir d'aquí comença un procediment, van a buscar la botiga i se'ls regala aquest tipus aquest kit sensorial, que bàsicament és una bossa d'aquestes de platja amb tot això aquí dintre.
0: Amb tot, el sector confia que la nit més curta de l'any mantingui intacte el seu esperit, una celebració popular que cada vegada busca combinar tradició, espectacle i convivència.
2: Agenda.
0: I continuem parlant d'aquesta revetlla de Sant Joan, que no només és la nit més curta de l'any, sinó també una de les més esperades per pretencs i pretenques. La coca a taula i els petards, però també la flama del Canigó i la foguera de Sant Joan són els protagonistes d'aquest moment màgic que dona per inaugurat un nou estiu. La flama del Canigó arribarà al Prat procedent del cim pirinenc de la mà de la Unió Excursionista de Catalunya i serà rebuda per les colles de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS. A 8:15 començarà la festa amb les entitats de cultura popular concentrades a la Cruïlla entre la plaça Pau Casals i l'avinguda Verge de Montserrat. A 8:00 arrencarà la cercavila i tabalada pels carrers de la ciutat amb la flama del Canigó fins a arribar al Parc de la Barceloneta. Allà, sobre 9:15, tindrà lloc la lectura del manifest de Germanó i seguidament la colla de Diables encendrà la foguera de Sant Joan. Escoltem el secretari de la colla de Diables, Miqui López.
4: Nosaltres esperem ben bé allà Pau Casals amb les entitats a que arribi la Unió Excursionista amb la flama. Llavors el que fem és rebem la flama, encenem totes les torxes i ja fem una cercavila directament pels carrers de la ciutat, direcció a la Barceloneta. Llavors un cop arribem allà, som testimonis del pregó o d'alguna lectura que normalment es fa i més endavant donem inici a la foguera i fem una actuació de plaça.
0: Aquest foc donarà inici a la revetlla de Sant Joan, que al Prat se celebrarà amb diferents propostes de les associacions veïnals. L'Associació de Veïns de Llevant celebrarà la nit des de 9:00 amb coca i música enllaunada per compartir la festa en bon ambient. Escoltem Rafa Rubio, de l'associació, parlant de la importància d'aquestes festes per al barri davant un context on cada cop és més difícil fer comunitat.
5: Una manera de juntar tota la gent, a los veïns, a los socis, se la passen bé.
6: Sí.
5: I me sap greu, però el relevo generacional
6: Tu voldries que et rellevessin.
5: Sí, però no, ningú vol saber res. I la joventut, menys.
6: Clar.
0: A les 11 serà el torn de la revetlla de Sant Joan per l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Cosme i Sant Damià. Fins a les 3 de la matinada, a la plaça del barri, hi haurà animació musical del duo Valparaíso i s'hi habilitaran taules i cadires per a tothom qui vulgui sumar-s'hi. Una altra opció per celebrar la revetlla són les festes del barri de Jardins de la Pau. D'11 de la nit a 2 de la matinada hi haurà música amb l'orquestra Sàndalo, una oportunitat per compartir la revetlla en comunitat amb música en directe, ball i ambient popular per totes les edats. A més, com a novetat aquest 2026, el Tinglau organitza una revetlla jove a l'skatepark. El Tinglau és una iniciativa privada d'esdeveniments d'oci nocturn impulsat per dos pretencs que volen engegar festes a la ciutat. Primer ho han fet a locals del Prat i ara amenitzaran la nit de Sant Joan després de converses amb l'Ajuntament. Una nit en què volen fer-se conèixer a tot el Prat, especialment a la gent més jove. Escoltem David García, una de les dues meitats del Tinglau.
7: Enfoque nuestro del Tinglao, nosotros el ambiente, gente, la edad media nuestra es de 25 para arriba, es el target más o menos un poco que tocamos nosotros. Sí que es verdad que queremos darnos a conocer con la juventud también del Prat, de 18, 19, 20,
6: claro.
7: Gente que se va todos los fines de semana al Malal de Festa, por ejemplo, sí. Que puedan decir un sábado, oye, mira, está el Tinglao, porque es verdad que hay gente que no lo conoce.
6: Uh-huh.
7: Porque nosotros hablamos con mucha gente y hay gente que no lo conoce. Entonces queremos darnos a conocer más lo que es a ese público.
0: També hi ha festa a la Granja, a les Cases de la Seda, a la Penya Taurina, a l'Artesà i a la Guingueta Lobo de Mar. Pels qui prefereixin celebrar la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del SEM Estruc a partir de les 9:05 del vespre i fins a 4:45 de 9 del matí. Des de la platja i fins a la ciutat, la primera expedició serà a 4:45 de 10 del vespre i l'última a les 9:05 del matí. Recordem que a la platja estan totalment prohibits els petards, la pirotècnia, les fogueres a la platja per minimitzar el risc d'incendis a la pineda adjacent.
2: Esports.
0: Moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
8: Bona tarda, Víctor. Doncs obrim la plana esportiva parlant dels moviments del mercat. En aquest cas, de les sortides de l'Associació Esportiva Prat, perquè avui parlarem de tres d'elles, dues que van ser ahir a la tarda i una que ha estat aquest migdia. Aquestes tres sortides són la de Marc Muñoz, Abel Cortina i la de Pol Aldabó. Recordem que la primera va ser la del davanter Pablo Ufano, que va estirar la samarreta del Cerdanyola al següent curs a Tercera Federació. Pel que fa a la participació del futbolista de Terrassa, de Marc Muñoz, aquest ha disputat un total de 30 partits aquest curs i més de 2.100 minuts. Si parlem d'Abel Cortina, el migcampista de Santa Coloma de Gramenet va tenir un paper molt destacat a la primera part de la temporada, sobretot. En total, va jugar i ha jugat 29 partits que s'han traduït en més de 1.700 minuts i amb 5 gols anotats. I la que hem tingut aquest migdia, la de Pol Aldabó, que s'ha convertit en la quarta baixa, el defensa barceloní va tenir un inici complicat per culpa d'una lesió que doncs, el va tenir allunyat dels terrenys de joc, però després va ser un jugador fix a les alineacions de David Vilajoana amb un total de 28 partits disputats i poc més de 2.300 minuts. I això pel que fa al Sagnier. Si anem a l'Estruc, també tenim notícies com, per exemple, la renovació d'Ismael Cabello, el davanter que continuarà una temporada més vestint la samarreta del Terlenca, la propera temporada a Segona Catalana i amb l'objectiu de pujar a Primera.
0: I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Stop, fora cotxe, pula. Molt bé. Venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Mira, selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-la.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Kiss FM. Otra radio.
1: Natura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la